França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Yo te sigo, te improviso.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Tot en calma?
2: Sí, de moment sí. Hi ha restes de nuvolades, el cel força nuvolat, però de moment calma, però no ens en fiem. A veure, avui els mínimes, llevem amb 3,7, per exemple, a Cotxespina, de mínima, 3,9 a Baix Bujons, Sant Sadurní, Torada del Santuari de Cabrera amb 4,4, també Viladrau, Espinalbes 4,6, el Bosc del Lluçanès amb 5,1, també el Guerra Sant Boi de Lluçanès. A Vic, el mínim ha estat de 7,2, o, per exemple, 9 amb Buda Torelló. Cel ennuvolat, i de moment, el cas d'ahir, ens en vam salvar una mica de la pluja, però encara va fer algun ruixat, per exemple, del Cabrera amb 3,8 litres, amb encara 4,2 a Bracons, a sobre Sant Pere de Torelló, a Rubí 1,2, a Ciurat amb 1 litre. La resta ja va ser més poca cosa.
1: I avui què ens espera?
2: Doncs avui, a veure, no acaba de fer net, al contrari, es complica una mica, però a partir del vespre-nit i sobretot demà. Avui es pot escapar algun ruixat, sembla que seria poca cosa. Les màximes que ens van quedar cap als 21 graus, avui serà si fa o no fa, entre els 19 i 21 graus. En cas, bueno, les mínimes, el que és demà, baixen un grau. En cas demà divendres, baixen 2-3 graus. Les mínimes, per exemple, el divendres, tren cap als 5 graus de l'alçada de la plana. I les màximes seria un dia fred, demà seria el dia més fred, màximes de 14 a 15 graus. I ambient, doncs, de pluja i ruixats irregulars, acompanyats amb tempesta. A partir d'avui al vespre-nit es torna a complicar. Sembla que el cap de setmana s'arregla una mica, tot i que el dissabte estarà força ennuvolat. La tendència de les màximes és a pujar, però les mínimes al dematí seran les més baixes. 2, 3, 4 graus els podem tenir en algun punt, fins i tot una mica menys.
1: I el diumenge?
2: El diumenge, tot i que a les tardes no acaba de fer net, es pot escapar algun ruixat, pràcticament cada dia marca algun ruixadet, però la tendència és a pujar ja un parell de graus el diumenge. Les mínimes tenim cap als 5-6 graus i les màximes s'enfilen cap als 19. A poc es aniran enfilant. Són aquestes toncades de pluja que hem anat tenint, s'acabarien dimarts. Dimarts encara es podria escapar algun ruixat. Anem molt enllà, ja ho sé, però almenys per dir que a partir de dimarts les temperatures pugen i, per exemple, dimarts ja marquen 25 graus i la tendència és, a partir del 20, doncs, temperatures amunt i sembla que s'acabarien les pluges.
1: Doncs ens quedem això. Avui encara dia tranquil i al vespre hi ha ruixats.
2: Sí, el dia més complicat seria demà divendres.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: sisplau.
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats.
0: Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervell aquí, va. Poquito menos ya y arriba. Bien, va. Estava per fer una party. Celebrem el teu
1: aniversari. Bufi fort i les apagui. Para, para, para, para. La merda, puto vídeo.
0: M'esteu torrant els ous. Tots!

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
3: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som gegants.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Se está quedando un poco calvo para no despeinarse nunca por nada. Se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada. ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada. Qué pena.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot em fa il·lusió.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies, i avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: Avui conversem amb una de les grans entitats del Ripollès, la Fundació MAP, que també vetlla per l'atenció i el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ofereixen activitats que els acompanyen al llarg de totes les seves etapes vitals. La Laura Caballero i la Pat Soler, de l'equip de comunicació de l'entitat, ens expliquen tots els detalls des de Ràdio Vic. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
3: La Fundació MAP és una entitat social de la comarca del Ripollès. Nosaltres donem suport i acompanyem a persones amb discapacitat intel·lectual i situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu, evidentment, és acompanyar aquestes persones des de la infància fins realment fins a la seva mort en tots els aspectes de la seva vida, des de l'oci, el lleure, la part laboral, l'habitatge. A la infància, doncs, acompanyem amb l'atenció precoç, amb logopedes, amb psicòlegs, amb tota aquesta part que es treballa.
4: I també donant autonomia, no?, perquè ells es puguin desenvolupar, doncs, en el seu dia a dia. Donem eines i els ajudem i sobretot els acompanyem.
2: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
3: Clar, estem parlant d'una entitat que té més de 400 treballadors i atenem gairebé a 1.000 persones. Llavors, és un tema d'aposta del territori, no?, i que com a entitat social que va començar amb un grup de pares, doncs, evidentment, la nostra tasca és seguir en aquest acompanyament a aquestes persones que no només tenen discapacitat intel·lectual, sinó que també hi ha persones amb malaltia mental, persones amb una situació de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social. Llavors, aquesta tasca aquí a la comarca creiem que nosaltres, doncs, l'hem de seguir fent.
2: Parlant de la vostra trajectòria, quins són actualment els projectes que hi ha en marxa i les últimes novetats?
4: Tenim molts projectes en marxa. Mira, ara mateix, justament ahir, un equip d'aquí, de gent del MAP, de persones ateses, van anar a fer una part del Camino, van estar caminant. Aquest projecte és el projecte del Camino, ja fa diversos anys que el venen fent, i justament van arribar, i ja et dic, van fer més de 100 quilòmetres caminant de Burgos a León, i és un projecte, doncs, que els dona moltíssima autonomia i també moltíssima il·lusió. Així que és un camí, mai més millor dit, no?, que estem emprenent amb ells ja fa diversos anys i que esperem arribar a Santiago, doncs, en 2 anys més. Això dona, de veritat, que molta il·lusió a aquest equip de persones que entrenen cada setmana per anar a fer el camí. Aquest seria un dels projectes així xulos a conèixer de la Fundació, però en tenim molts més. Un de molt potent que estem encetant justament ara i que aquesta setmana estarem a la Sustainable Fashion Week de Barcelona és el projecte Polaris. És un projecte bàsicament d'upcycling. Estem agafant teles, les estem cosint i funcionen com un pitet. Nosaltres li volem dir una mica la revolució del pitet. Estem fent aquest projecte amb teles reciclades i fem, doncs, que els pitets, per les persones que tenen necessitats especials que els necessiten, doncs, siguin ben colorits, ben bonics, no? I donem un plus de qualitat i un plus de calidesa a aquesta peça, no? Donant-li una volta, doncs, que si no te'l poses, doncs, et vesteixi una mica i no et faci sentir llum. A vegades una tristor que ens transmet a aquesta peça, no? I intentem fer-li una mica la volta també amb això, ja et dic, al final estem a aquesta Barcelona Fashion Week de Sustainable Week, no? És un veritable plaer estar allà, la veritat. Estem amb aquests dos projectes, que són els que estem ara on fallen, parlant així com a casa, i al final un dels projectes més potents que tenim aquí a casa, i és inevitable parlar-ne, no?, és d'Inspira, és el nostre superfestival, el tema el 26
3: de setembre,
4: cau enguany, Sembla que encara falta molt, però nosaltres ja estem treballant. És un festival, és inclusiu, per entendre'ns, no?, per tothom. I la veritat que ja podem confirmar, doncs, que tenim els tallers d'enguany, tenim el Big Bang i tenim, doncs, moltíssimes ofertes de cara a ser inclusius, no? L'Inspira, com ho he dit, és un projecte que va començar fa molt temps, el 2018, i ara serà la 7a edició. La veritat que som un festival igual de gran que ho podia ser un Clònia, amb més de 5.000 assistents l'any passat, i cada any sembla que ens consolidem. I el nostre punt diferencial és que sí que diem que som inclusius, però és que és un festival per tothom, no? Vull dir, persones amb mobilitat reduïda poden assistir perquè tot el recinte és accessible, persones que necessites un bucle magnètic per poder escoltar també persones que hi ha dalt de l'escenari, motxilles vibratòries, tenim menjar per persones que tenen disfàgia, que no poden empassar bé, tenim un espai calma per persones amb sensibilitat, com poden ser persones amb TEA, sensibilitat auditiva, que puguin tenir un espai on calmar les emocions i després poder tornar. Utilitzem cascos per nens petits o persones adultes. Bé, tot un seguit de mesures accessibles perquè tothom, tinguis o no una discapacitat o ho necessitis o no, puguis gaudir d'un festival i d'una cultura que en altres festivals segurament seria complicat.
5: Exacte, al final és fer-ho, no? Realment, si la cultura és per tothom, doncs realment fer-ho per tothom. Al final, parlar d'inclusivitat, al final el que hauria de ser normal és que els festivals fossin així, tots, no? I tots tinguessin opcions que fossin accessibles per totes les persones, més enllà si van amb cadira de rodes o no, no? Llavors pensem que al final és una aposta per normalitzar també això, no?
3: I llavors l'Inspira combinant des de caps de cartell, com t'ha dit la Pat, que ja en tenim uns quants i et revelarem més, espectacles inclusius, que també són de qualitat, no tan coneguts, però que també poden estar a escenaris de tot Espanya, fins i tot d'Europa.
4: I molt familiar.
3: Exacte, i també molt familiar, perquè els horaris, l'Inspira comença a les 11 del matí i s'acaba a la 1 de la matinada, vull dir que dura tota una jornada de tot un dia, però sí que permet amb horaris accessibles, doncs, poder veure, l'any passat, per exemple, vam poder veure uns pets a les 8 de la tarda, no? Que tant pares com fills o tinguem uns horaris que tothom en pugui gaudir i no que sigui a les 3 de la matinada, no? Per exemple. Llavors, l'Inspira per nosaltres és molt important perquè fa molta comunitat al Ripollet i comença a fer-ho a les comarques limítrofes i de tot Catalunya. Vull dir que ens està venint públic de, no, de d'arreu, d'Osona, de Garrotxa, de Barcelona, de tot arreu, la veritat.
2: Al llarg del seu recorregut, recorden alguna anècdota especialment emocionant?
3: Clar, per nosaltres el motiva, per exemple, jo et diria que l'Inspira. L'Inspira és, et diria, un altaveu o et diria un lloc on veus coses molt xules, com, per exemple, a nosaltres ens va fer molta il·lusió poder veure una nena que hauria de tenir 4... no, potser 5 o 6 anys, que venia amb la seva cadira. Per ella sola va poder arribar fins a les taquilles i va poder comprar l'entrada i agafar el propi braçalet. L'accés era totalment accessible, podia arribar a les taquilles, és a dir, no eren taules altes, sí, eren unes taules que ella mateixa va poder arribar amb una cadira automàtica. Aquesta nena tenia una discapacitat intel·lectual bastant elevada, només podia moure les mans i una mica el cap. Llavors, clar, que ella pogués accedir fins a la taquilla, els seus pares ens va dir que realment mostrava que estava contenta, no? Llavors, es comunicava a través d'un comunicador i per nosaltres va ser un moment molt xulo i especial i vam dir, hòstia, l'Inspira té sentit per aquestes coses, no? Perquè a altres festivals és com molt complicat que tu arribis a una taquilla, arribis tranquil·lament, no? Normalment, a vegades, quan fas aquest canvi d'entrades per polseres, hi ha moltes cues, no és gens accessible, són passadís, és estret, tothom aprotonat, no? I nosaltres això ho batllem molts. Llavors, és bastant tonteria, però la veritat que això ens va quedar gravat a la imatge. I d'aquests exemples de l'Inspira n'hi ha molts, no? De poder veure persones que segurament en altres llocs no poden gaudir de la música, no poden gaudir de la cultura de la mateixa manera que ho poden fer allà sense ser jutjat, amb total tranquil·litat i moviment, i compartit amb tothom. Llavors, l'Inspira és un projecte que és un lloc que s'ha de viure i s'ha de veure.
2: Així doncs, consideren que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
3: No, sí, mica en mica sí, eh? És veritat que quan la terra l'inspira és molt... és innovador. Jo crec que ara aquí a la comarca, quan parles de l'Inspira, tothom sap què és i quin objectiu té, no? Que és una mica visibilitzar la discapacitat amb la cultura i veure que és possible, no? Que és possible aconseguir aquesta cultura per tothom i aquesta accessibilitat als festivals si l'organització hi aposta, està clar. Jo crec que sí que ja comença a haver-hi aquesta sensibilitat amb l'Inspira. Amb altres projectes, doncs, bueno, a vegades costa una mica, però el nostre objectiu és fer-ho visible, no? I explicar-ho de la millor manera possible i sensibilitzar la població.
5: Una mica, jo, perquè encara queda molt a fer, no? Al final, si l'Inspira és una cosa puntual i no tots els festivals o la vida en general, no? L'accessibilitat és un problema molt gran, per no parlar de metros, per no parlar de la vida en general, no? Penso que anem fent passets a poc, però encara cal que la Fundació MAPA existeixi o altres fundacions. Cal que l'Inspira doncs, sigui una referència també, i penso que això ho estem aconseguint. Portem 7 anys treballant amb aquest festival. Jo crec que això és algú a destacar. O sigui, queda molta feina a fer, però bé, penso que a poc, doncs, sí, la gent es va, diguem que va regalimant, no? I la gent ho va entomant, i al final fa falta que això es visibilitzi i es normalitzi, no? Les diversitats.
2: Un altre aspecte important és el finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic per continuar endavant?
3: El finançament és el més complicat de tot plegat, perquè bàsicament l'Inspira es financia una part per la venda d'entrades, tot i que és una venda d'entrades molt accessible. Tampoc ho fem a preus com festivals normals, sinó intentem que siguin preus perquè no tot... gairebé tothom, totes les famílies hi puguin accedir i no sigui molt car. Llavors, una altra part és anem a buscar patrocinadors privats que ens ajudin a dur a terme aquest festival. També a través de subvencions de la Generalitat, que tenen línies dedicades a la cultura. I llavors, a través també de merchandatge que nosaltres fem per vendre.
2: Ja per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
3: Bé, enguany un dels projectes més xulos, que de fet ja fa un parell d'anys que ho estem treballant, però està agafant volada ara, és l'assistent personal que tenim per persones amb discapacitat i TEA, sobretot TEA a les escoles i a l'acompanyament de la vida quotidiana de persones amb TEA. És un programa experimental que el podem dur a terme gràcies a la subvenció de la Generalitat, d'un programa de la Generalitat, i aquest projecte és innovador en el sentit que són assistents personals que acompanyen, per exemple, un infant a l'escola durant les seves hores a l'escola. Llavors, això què permet? Doncs que aquest infant pugui estar en una classe amb els seus companys, sense cap mena de discapacitat, doncs, ell, amb aquest assistent personal, pot seguir mica en mica el que es pugui fer a classe, l'acompanyament a la piscina, un acompanyament al menjador a l'hora de dinar. I creiem que és potent aquí al nostre territori, doncs, perquè suports com aquest a les escoles o persones que no són escoles, per exemple, ajudar joves amb TEA a treure el carnet de conduir. Aquest suport que segurament d'una altra manera no ho podrien tenir, o les famílies haurien d'invertir molts diners en algú que els hi pogués pagar, doncs des de la Fundació MAP hem engegat aquest projecte experimental que, com diem, és gràcies a una subvenció que rebem de la Generalitat i ho podem fer funcionar. Enguany estem donant suport a 11 persones i esperem que l'any que ve ho puguem seguir fent i fins i tot si poguéssim incrementar aquestes assistents personals, doncs aniria molt bé per les persones que tenen aquest tipus de trastorn. Altres projectes importants que tenim per aquest 2026, 27 i que segueixen, la Fundació MAP té un centre especial de treball molt potent, però potser destacaríem la formatgeria Mover amb els nostres formatges que ja fa 10 anys, aquest any faran 10 anys que estan al mercat, que han engegat, és un projecte molt xulo, que nosaltres mateixos fem els nostres formatges amb llet de vaca, que ja els estem comercialitzant arreu de Catalunya i que ja és un producte molt del Ripollès i que esperem que continuï arribant a les cases de tot Catalunya. I també volem destacar la Batissa, que és un hotel-restaurant situat a Sant Joan de les Abadesses, És un altre projecte molt xulo d'hostaleria, on hi tenim un equip de persones també ara molt consolidat. Doncs hi tenim una restauració amb una cuina de proximitat i de producte local molt bo, la veritat, de molta qualitat, i unes habitacions doncs, molt especials, molt lligades a la història del territori de Sant Joan de les Abadeses, de les abadeses, dels abats, no? Sobretot de les abadeses, aquest punt femení que té aquest hotel.
5: Sí, ara en dos casos, tant el Mover com la Batiga, doncs són aquests centres de treball dels que cal destacar doncs, que hi treballen persones amb discapacitat o persones amb necessitats especials. Els equips hi ha persones sense discapacitat i persones amb discapacitat. I una cosa que penso que és... Bueno, la persona de la metgeria Mover la tenim aquí mateix a Ripoll, vull dir que és tot gent del territori que treballa aquí. I en el cas de la Batisa, una cosa que és interessant i és destacable és que tu pots entrar a tota la instal·lació amb cadira de rodes. Fins i tot tenim una habitació que és adaptada, 100% adaptada, fins i tot amb grua, no? Penso que és algo molt, molt rar, encara a la restauració n'hi ha hotels que ho tenen, però un hotel, diguem, normal per anar-hi, no? Un cap de setmana que tingui una habitació 100% adaptada i en què tu puguis baixar del teu cotxe i tota l'accessibilitat 100% a l'hotel sigui accessible, penso que és algú de lo que podem treure pit a la Batissa, no? I és algú que m'agrada molt explicar-ho, no? És molt potent i, a més, l'enclavament on està, no? Vull dir, unes vistes espectaculars al mig del bosc sobre de Sant Joan de les Abadeses, vull dir, enclavament perfecte per disfrutar de la Serra Cavallera i, a més doncs, amb aquest plus d'inclusió, no?
2: Molt bé, doncs esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
5: Moltes gràcies, Laura.
1: De tots colors.
0: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, bon dia.
6: Bon dia, bon dia. Bueno, l'altre dia era Sant Pere Regalat i va ploure per aquí al pic, no gaire, però després sí, pot ser que sí, però no sé si això també va bé per als 40 dies que diuen que s'ha de ploure, ja, que serà. Però bé, bueno, de moment, cada tarda fa un raig a un lloc o l'altre.
0: I tant.
6: Bueno, anem pel nostre, que és això, el menjar, que és el que la felicitat de la vida. O sigui, ja, depèn de quina edat ja arribes
0: sí.
6: I ja solament dius... que el que val la pena és viatjar i menjar, perquè l'altre pràcticament quasi ja no s'arriba a la salut. Bé, què farem? Bé, jo tinc un llibre avui que no he llegit, però bé, he llegit la sinopsi i la sinopsi crec que està molt bé. És un llibre en castellà que es diu Comimos y Vivimos, i diu la sinopsi: si la vida pot ser en una qüestió grata, a la cuina sempre hi ha algunes coses bones que esperar. Per això la taula és una de les millors maneres que els homes hem de festejar la felicitat i celebrar actes gratuïts per d'assistir. Alguns moments, plats, pins i companyies, ens deixa la il·lusió que tan sols sigui per un instant. El món està ben fet. Un recorregut per la cuina de l'any gastronòmic, Menjem i Bevem, és una celebració de la literatura i la cuina. Més a més, i redent entrada, sí, per parlar d'una barra memorable o recordar el país culinari. Cada punt i cada història d'aquest llibre parteix de la taula per parlar sobre la vida. Trobo que la sinopsi apunta bastant bé. I penso que parlar de la vida i parlar que el món està ben fet perquè podem disfrutar d'una bona taula, una bona companyia i tot l'altre, jo crec que és la cosa més bona de la vida. Per mi, allò que tens convidats a casa, xerrar amb ells i intentar arreglar el món, perquè si no saps que no... No, m'ha dit això, que és mentidor, és això, el president del Madrid que diu que això o l'altre, va. I més tant, allà fas unes quantes galetes o unes coses per picar i d'això, i això al costat d'una taula és el millor que pot haver-hi en aquesta vida. Perquè, escolta, d'aquesta manera vas i menges molt bé i t'ho passes bé amb els companys que tens. I sí. Bé, avui parlem d'una altra cosa. Parlem d'una cosa que està molt desconeguda, però la coneixem poc, que és la remolatxa vermella. La remolatxa vermella és una cosa que la trobem als mercats, sencera, amb pell i les fulles. També la trobem amb pots de conserva, preparada per menjar amb amanides o qualsevol cosa. I en fresca, el que es té que fer és senzillament bullir uns 45 minuts, més o menys, i després, si està ben rentada, no es cal ni cal ni pelar-la. Pots fer-la. Nosaltres avui partirem de guisada i pelada, o sense pelar, és igual, però per fer altres plats, oi? El formatge va molt bé per la prebiòtica. Va molt bé perquè és molt relaxant i és perfecte. A part que té, té un pilot de mines que va molt bé. Comencem a fer un gaspatxo a remolatge. Aquí necessitem 1 quilo de tomàquets ja madurs i pelats, 100 grams de remolatge cuita, mitja ceba, una dent d'all, mig colombre. Es pot posar colombres o no, perquè hi ha molta gent que el colombre no li agrada, però és igual, cap problema. 2 cullerades de vinagre blanc, també pot ser vinagre xerès, i 2 cullerades d'oli d'oliva extra, una mica de sal, i és clar. Aquí és fàcil. Tot rentem totes les verdures, les posem dins d'una olla, i amb un torniment gros, si pot ser, que tingui una mica de mala llet, o un vas batedor, ho enxufem i el deixem triturar. I hi afegim, com està tot ben puré, 100 grams d'aigua. Abans, o sigui, el primer fèiem les verdures, i les trinxem i trinxades, després hi afegim l'aigua, perquè si no, el que farà és que el beti aigua començarà a voltar per allà i costarà més de trinxar. I si, d'aquesta manera trinxarem fàcilment. I afegim l'oli d'oliva i el vinagre i la sal. I tornem a trinxar. I així se farà una emulsió. I aquí tenim un gaspatxo, ara que començarà a venir la calor, espero. Aquí tenim una boda fresca per l'estiu, que és perfecta, i va molt bé per la probiòtica, que és això dels budells, que va molt bé. Ja ho aviso. I farem un llagut, també, de remolatge a Manaus. El que diem aquí, 500 mil·límetres d'aigua, més o menys 120 grams de nous. Una remolatge, rentada ja, i bullida, així com ho he dit abans, A partir d'aquí, 200 mil·lígrams de manteca de coco amb estat líquid, oi? No que sigui freda, crec que sigui, sinó que necessitem que estigui una mica de líquida, oi? Aquí el que necessitem és posar els nous amb una mica d'aigua, sabent que no és l'aigua que doni la receta, sabent que és de part, aquesta sí que és de part. El que farem amb aquesta aigua és deixar aquestes nous 8 hores a estovar. Un cop passen aquestes 8 hores, el que fem és llençar l'aigua i rentar les anous. Ara, amb una batedora o de vas o un túrmix, les posem totes dins d'una olla, les anous, l'aigua i la remolatge. I trinxem fins que trobem una pasta. Fem una pasta ben forta. I aquesta pasta és posar-la dintre en un pot tapat amb una gasa. I a partir d'aquí, això ho deixarem fermentar amb un puesto cavi de la cuina unes 24 hores, i un cop passat aquestes 24 hores, el que farem és agafar-lo i filtrar-lo amb una gasa. No? Amb aquesta gasa el que farem és apretar-lo, anar apretant, perquè si surti tot el líquid, o sigui, el puré. I això serà una llet probiòtica molt bona, molt bona. I jo recomano que això, un cop està llet aquest puré, i afegiu l'oli de coco. L'oli de coco, agafeu el túrmix, o trinxeu una miqueta amb el túrmix, que es crea una emulsió, i a partir d'aquí trobareu aquest iogurt com una crema. Això el podeu guardar a la nevera, dura tranquil·lament un parell de setmanes, perquè no porta cap làctic, no porta res, dura 2 setmanes tranquil·lament, i això és com un iogurt, i està perfecte, i és fàcil de fer, és molt fàcil de fer, i aquí teniu una lactofermentació, perquè això fermenta per si sol. I, a més, aquí no t'hi diu que afegir sucre, perquè el nap ja porta una mica de sucre, perquè el nap blanc és del sucre, o sigui, té un sucre. Llavors, el nap vermell, més o menys, també té aquesta dolçó. Vale? I per fer, anem per fer un pesto de remolatge. Aquí el que necessitem, 2 o 3 remolatges ja cuites, una dent d'all, una mica de suc de llimona, una cullerada de sal, un grapat de nacars, que pot ser nacars, pot ser pinyons, pot ser el que vosaltres vulgueu, però

0: Sí, me remolatxa, en cru, sement en cru. Senzillament, el que fem és que agafem una mandoïna, és el millor, eh? El millor és una mandoïna. Si no, és un ganivet i anar tallant molt, molt, molt fi, molt fi, si pot ser. Però, això, si no és del món de la professió, et pots emportar tot el dit. Que dic. Bueno, també la mandoïna, tens que vigilar, eh? La mandoïna, perquè hi ha mandoïnes que té amb la malla, eh? Perquè tot, si el que passa és que pots endur-te un trosset de dit. Sí. Bueno, es tracta de tallar un molt prim. Un cop tallat prim, el que estem fent, senzillament, és agafar una mica de sal i pebre, una mica d'oli, molt poc d'oli, eh? El barregem i els ponem en una safata de forn, amb paper de forn, per separat, una miqueta per separat. El fiquem dintre el forn, més o menys, uns 10 minuts, als 160-60 graus, i veieu que tranquil·lament això es va quedant sec, va quedant sec, deixeu-ho un rato més, el forn apagat, fins que quedi ben sec. I aquesta verdura quedarà com un xip, com una espadat de xips, però en lloc de fer-les en fregidora, s'han fet al forn, que seran boníssimes. Això li podeu fer un hummus, eh? Un hummus verd, per exemple, amb cigrons, amb espinacs, una mica de pagí, una mica d'això de llimona, sal i pebre, tot això trinxat ben trinxat, i treu aquí un hummus de color verd. I a partir d'aquí, amb aquestes remolatxes passades per allà, i està boníssimes, eh? Si aquí aquest hummus hi vols posar de formatge o hi vols posar un all, doncs cap problema, el teu gust. Es pot fer, els hummus es poden fer de mil maneres. Com veus això de la formatge?
1: Déu-n'hi-do, no? La remolatxa és un producte que té molt recurs.
0: Sí. Tu el menges, el remolatge, pregunto?
1: Home, em costa, sóc
0: Costa,
1: un...
0: no?
1: Sí.
0: És que té aquest gust de terrós, però no és el de la terra, és d'ella mateixa, eh? Ella mateixa té aquest gust com a terra, però per acompanyar una amanida, per acompanyar això, l'única cosa que heu de vigilar, agafar-la, perquè quedeu amb els ulls, amb els dits morats, eh? Perquè ataca molt, eh? Veus, no?
1: Tenyeix,
0: O sigui,
1: sí.
0: jo normalment, les meves amanides, el que faig sempre, els fico dintre un bol gros i les barrejo totes, o sigui, poso tots els ingredients allà dintre, poso oli, poso la d'això, i clar, si poso aquest nap, doncs l'amanida queda d'un color vermellós, m'explico? Però bé, és divertit,
1: I
0: mira,
1: tant.
0: allò dius una amanida diferent, sí.
1: Una proposta més, sempre és bo i interessant conèixer tots els
0: I
1: productes
0: sobretot
1: d'aquí, sí.
0: penseu una cosa, que és una verdura molt bona per la salut, que és molt probiòtica i que va molt bé pels budells, perquè és una forma que els budells es portin bé i que no tinguis problemes d'anar a l'aigua i això. Cuideu-vos molt bé la probiòtica perquè jo ja he patit unes quantes cosetes, sé de què va la cosa. Sé de què va la cosa i sot, jo cada dia prec kèfir, m'ho faig jo, kèfir, és molt fàcil de fer el kèfir, el que passa que per fer el kèfir us tinc que donar els seus glans, o sigui, no es té que comprar els glans es tinc que donar, o sigui, una persona que tingui kèfir, senzillament, jo mateix, ara mateix, l'altre dia em vaig haver de donar perquè el kèfir, els glans de kèfir es multipliquen. O sigui, el que va passar les setmanes, ells van fent, o sigui, van parint, però clar. I a partir d'aquí, doncs, van augmentant i arriba un moment que dius, i què facin tants? Doncs, senzillament, el veí, l'amic, o d'això, i doncs, i això. I va molt bé, perquè jo anava, però clar, anava a dir res i tenia que menjar llimona perquè entrés la dir res. I a partir d'aquí, el kèfir, el que m'ha anat molt bé, és que em va regular totalment la probiòtica del budell. I ara no ho vaig dir res. Vaig bé, correcte, em menjo dos cops al dia de kèfir. És molt diferent el kèfir de supermercat que el kèfir fet per tu. El kèfir del supermercat em havia comprat, anava bé, no tan bé com el d'això, però des que prenc kèfir fet per mi, és molt fàcil. I torno a dir el mateix, és fàcil de fer. Un cop tens els glans a flor del kèfir, generalment amb un pot de vidre, i poses un litre de llet, pot ser la beguda de civada, pot ser el que tu vulguis, hasta es pot fer amb aigua, si vols. Però,

0: llet, per exemple, jo faig en llet descremada i a partir d'aquí el que faig és, senzillament, és agafar-ho i deixar-ho uns 3 dies. Ell mateix, amb un racó de la cuina, que sigui tebi, un racó de la cuina tebi, i a partir d'aquí ell es fa sol, i només el que tens que fer, cap de 3 dies, és colar-lo tot a través d'una gasa. O es bebeixen en un esprimut, i a partir d'aquí tornes a agafar els glans que has espremut i els rentes. I ben rentats, tornes a agafar aquest bol de vidre, el tornes a rentar ben net, el tornes a col·locar dintre el bol, i tornes a posar un litre de llet i el racó, 3 dies més. I aquell que has fet amb aquell bol que tens ja colat, el remena més remenat, el poses en pots petits, que siguin individuals, els tapes amb microfilm i cap a la nevera. I tranquil·lament a la nevera, com he dit abans, amb aquell iogurt, doncs, pots estar de 4 o 5 dies i queda molt bé, pots prendre tranquil·lament. Sí.
1: Molt bé,
0: I és
1: doncs,
0: boníssim.
1: fantàstic, no? Són propostes
0: Sí,
1: a tenir en
0: perfecte.
1: compte també, perquè per menjar has d'estar bé.
0: Sí, és que si no tens la microbiòtica bé, no disfruta tota la vida, perquè després tens dolor, tens malestar i això. En canvi, d'aquesta forma, jo estic molt bé a través de la microbiòtica. Sí,
1: Molt
0: sí.
1: bé, Manel, doncs gràcies una setmana més. Que tinguis un bon
0: Perfecte.
1: dia.
0: Gràcies, Joan. Un altre dia.
2: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
3: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millora

0: salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mengega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
0: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant.
0: La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Sota el lema Per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
13: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
14: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni la igualtat d'oportunitats per a tothom.
13: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
16: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments.
16: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
17: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
18: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten 2 dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 200 uns 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
19: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi, de la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
21: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
22: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
20: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
24: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
23: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
25: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya aproximadament del 75% i a la Diputació de Lleida el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
0: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
25: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, al número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
5: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
8: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
6: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
9: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
11: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
10: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
9: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
12: S'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
9: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha 2 partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la...

0: end. Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Thank you.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'escàndol de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació reservada per trobar resposta a aquesta mesura que, de ben cert, no té ni cap ni peus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, van comparèixer ahir al Parlament després que es descobrís la presència de dues agents en una assemblea de docents celebrada a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Parlon ha admès que l'operació va ser desafortunada i mal plantejada i ha demanat disculpes públiques als sindicats educatius. També ha anunciat una investigació reservada i canvis interns perquè actuacions d'aquest tipus necessiten més filtres jeràrquics i supervisió política. Trapero, per la seva banda, ha defensat que la recollida d'informació sobre conflictes socials forma part de les funcions policials, però ha reconegut que aquesta infiltració no era oportuna ni necessària. El cas arriba, com sabeu, en plena tensió entre govern i els sindicats educatius, després de vagues i protestes per les condicions laborals del professorat. USTEC i CGT consideren insuficients les explicacions i exigeixen responsabilitats polítiques. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, fins i tot ha reclamat la dimissió de Parlon i ha anunciat accions judicials. Experts alerten que aquestes infiltracions poden vulnerar drets com la llibertat sindical, el dret de reunió o el dret de vaga. A diferència d'un agent encobert amb autorització judicial, aquestes operacions es mouen en zones grises de legislació i sota protocols sovint classificats com a secret oficial. La gran pregunta que queda oberta és si en una democràcia la prevenció policial pot justificar la vigilància de moviments socials i sindicats, i sobretot qui controla els límits d'aquest poder. És dijous 14 de maig de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que també no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevista a Josep Permanyer per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els Trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc que ho farà doncs amb en Jordi Domingo, a veu i guitarra, i també en Jordi Aranda, bateria del grup. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i, com sempre, cada dijous a la Foc Lent, avui, per exemple, l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan parlarà amb Núria Ibáñez del refugi del Pla de l'Arola. A 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Ja fa 5 mesos de la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Sant Sadurní d'Usormort, amb motiu de la projecció d'un parc de natura amb animals en una superfície de 1.000 hectàrees de la finca Masferrer. Ara, sota el nom de Salvem les Guilleries, s'està constituint un moviment opositor que ja compta amb més de 1.200 adhesions. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El projecte de crear un parc de natura amb animals a la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Usormort és cada cop més una realitat. Dimarts, al Parlament de Catalunya, el president de la Cambra de Comerç a Osona, Josep Pujades, ho va mencionar.
3: És un antiincendis increïble entre un parc natural del Montseny densament arborat i l'espai de les Guilleries, 1.000 hectàrees d'un sol ajuntament, d'un sol propietari que es poden transformar en un parc que estarà vigilat 24 hores, 365 dies, pasturat.
2: Però, per altra banda, veïns i veïnes del municipi veuen aquest projecte amb un impacte negatiu que transformaria profundament el territori. Per aquest motiu ha nascut la plataforma Salvem les Guilleries, que denuncia aquesta situació. Ho explica la seva portaveu, Anna Girbau.
4: S'ha projectat un parc del qual no tenim informació. Sabem que s'està treballant a l'ombra, però tota la informació que anem rebent és a través dels mitjans de comunicació. Llavors, denunciem aquesta falta de transparència i denunciem que es projecti un parc d'aquestes característiques al municipi. Per la informació que tenim, és un projecte que pretén fer un parc d'animals de 1.000 hectàrees. Pensem que PortAventura, per exemple, té 52 hectàrees. Per tant, estaríem parlant d'un parc de 20 PortAventures en un municipi de 3.000 hectàrees. És una absoluta bestiesa. A més, a més suposa doncs, el tancament i maltractament animal, a més de l'impacte territorial, l'impacte ambiental.
2: Amb més de 1.200 adhesions, la plataforma posa en alerta l'ús de recursos com l'aigua i la construcció d'infraestructures per visitar el parc, com també la incertesa sobre el benestar animal. El fet de donar feina a 100 persones en un poble de 70 els sembla també un fet desproporcionat. Aquest dissabte es reuniran a l'Ajuntament del municipi, on començaran a preparar les diverses accions que duran a terme des de la plataforma.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi. Un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
5: I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també brinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi. El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria. Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors d'aquest conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
8: Jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I l'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'ha completat al 100% les obres d'urbanització de la zona Laia de Déu.
5: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment, una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte, que es va fer divendres passat, permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del Consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació La Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar les obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: I Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, habilitat prop de la carretera de Ribes. L'Ajuntament ha invertit uns 90.000 euros en l'adequació de l'espai i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les cessions de finques a propietaris privats. Andreu Jiménez.
2: Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, en paral·lel a la carretera de Ribes. En la darrera modificació del POM, l'espai que ocupa el parc quedava tipificat com a inundable. La superfície tenia 5 propietaris, dues famílies que van cedir les finques que tenien per fer el parc, dos privats més l'Ajuntament. Amb els altres dos privats, en un cas es resol amb una permuta i en l'altre amb una expropiació. Així doncs, el parc ja és una realitat per a tots els aiguafredencs i aiguafredenques. L'alcalde d'Aiguafreda, Miquel Parella, en parla.
10: Aiguafreda, molta gent viu en cases, però n'hi ha molta que viu en pisos. Qui té la sort de tenir un jardí a casa seva pot gaudir de la natura al costat. Però qui viu en un pis, aquí hi té també el seu gran jardí, un patrimoni col·lectiu perquè en pugui gaudir.
2: El parc ocupa una superfície de 8.800 metres quadrats i es serpenteja un camí per a vianants de 300 metres de longitud. L'Ajuntament ha invertit prop de 90.000 euros en l'adequació de l'espai.
10: Era un espai selvàtic, deixat, era un abocador, hi havia runa, hi havia... era un espai que no podíem permetre'ns tenir aquí al poble. I llavors vam tenir aquesta idea i crec que finalment hi hem arribat, però amb moltes dificultats. Però aquestes ja no compten, perquè ara l'important és que ja ho tenim.
2: El parc s'ha dissenyat amb les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha configurat amb una pendent suau que, en cas de crescuda des del Congost, aquest desnivell d'herba ha de permetre esmorterir la velocitat de l'aigua i evitar la seva acceleració. També s'hi ha instal·lat 4 bancs amb els noms dels rius i rieres i torrents del poble. Dissabte es van celebrar un acte de reconeixement a les famílies que han fet les donacions de parcel·les i que han permès tirar endavant el projecte.
0: I la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés seran els padrins d'honor del casament a pagès a Ripoll, Isaac Muntades.
6: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els cabrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la Casa Pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.
0: Ens trobem a la setmana del grup social 11, que aquest any dedica a la tecnoinclusió. Per aquest motiu, l'entitat organitza diverses activitats per donar a conèixer la tasca que duen a terme, Andreu.
2: I l'atleta Pere Casacoberta es va sumar a les activitats de la setmana del grup social 11 a Catalunya. Amb els ulls tapats, amb un antifaç, va haver de preparar un esmorzar a les fosques per poder veure i explicar en primera persona com és la vida d'una persona que no hi veu. Albert Turón és el director de la 11 a Vic.
11: Una cosa és que nosaltres podem explicar des del nostre punt de vista i una altra cosa és situar una persona evident en una acció quotidiana que podem fer nosaltres per tal que ens pugui explicar quina ha sigut l'experiència i com ho ha viscut i veure com el que ens podem imaginar que pot ser impossible, amb l'ajuda dels tècnics, doncs pot fer-ho realitat.
2: Casacoberta es va fer pa amb tomàquet i un cafè amb llet.
12: M'ha costat més és la cafetera. L'experiència ha sigut difícil. I la veritat és que me n'hem sortit bastant bé, el que passa que, esclar, vau tenir tot a mà, no?
2: Tot plegat, però no ho va fer sol. Va comptar amb les indicacions d'un tècnic en rehabilitació i amb diversos aparells adaptats, com ara un telèfon mòbil que mitjançant la guia li descrivia què tenia al davant. El tècnic de rehabilitació de l'11, José Analdaz, explica com es va sentir Casacoberta.
13: Pere no ha tenido miedo de probar cosas, de tocar, de hacer, de experimentar. Y él mismo se ha dado cuenta que tenemos recursos propios, que sin decirle nada, cómo poner la mano, cómo buscar, lo ha hecho.
12: Ara n'hi ha d'aquestes persones, però jo solament em parlava abans, ara imagineu-se, fa 50 anys enrere, o 100. Ara em parlaven de l'edat mitjana, esclar, aquella època un cec que feia, en canvi ara té més mitjans, no?, per sort. I hi ha organitzacions com l'11 que t'ajuden.
2: Al final, i amb la presència d'afiliats, van compartir unes paraules i van esmorzar el pa amb tomàquet i el cafè, que sense beure-hi es va preparar ell mateix per esmorzar.
0: L'Espai Gastronòmic i Cultural del Tarambana ha acollit una nova jornada dels vermuts literaris, aquesta vegada amb l'escriptora i veïna de Cardedeu, Eva Baltasar, qui ha passat diverses vegades per aquest projecte literari, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona, bon dia. L'autora ha presentat Peixos, la seva darrera novel·la, una obra que comença amb un amor a primera vista i a poc a poc la protagonista va descobrint la persona de la qual s'ha enamorat. Una novel·la que Baltasar ha classificat com una història d'amor monstruosa.
15: Mira, m'interessa explorar aquest amor des d'aquest punt de vista una mica més fosc, perquè crec que històries d'amor monstruoses o tòxiques, més o menys, n'hem viscut tots i totes, i per tant és com gairebé un universal, no? I jo mateixa n'he viscut i ha estat una manera d'anar cap allà, disseccionar i investigar una mica què és el que va passar.
14: Baltasar ha destacat també el procés d'escriptura de Peixos. Explica que ha estat molt lent i alhora cuidat.
15: El procés d'escriptura dels Peixos ha estat, com solen ser les meves novel·les, molt lent, no? De treballar molt el llenguatge, de buscar molt la música, el ritme, de crear moltes imatges per dir poques paraules el que hagués pogut explicar en paràgrafs i molt d'anar reescrivint i d'anar coneixent dia a dia qui són aquests dos personatges.
14: A mitjans de juny es celebrarà el vermut literari que posarà punt final al projecte. La creadora i presentadora dels vermuts literaris, Clara Martínez Clavell, ha fet una valoració d'aquests 10 anys conversant amb autores i autors del panorama literari català.
16: Per mi el més important seria que el projecte, amb la idea que va començar, que fos un altaveu a la literatura que tenim al nostre país i tenir l'oportunitat de conèixer els seus creadors i creadores, per mi l'objectiu era que aquestes persones que vinguessin aquí, aquests escriptors i escriptores, fossin tan locals, gent jove i gent doncs, més coneguda, no? Fer com una mica la barreja de tot això. I crec que ho hem acomplert i ho hem mantingut durant els 10 anys.
14: Clara Martínez ha volgut enviar també un missatge d'agraïment tant als convidats com al públic i a tots els col·laboradors.
16: Doncs molt agraïda, molta il·lusió d'haver arribat fins aquí i sobretot per mi és un acte de generositat, no? Explicar el procés de creació i explicar una mica doncs, com s'ha gestat cada un dels llibres que han escrit. Per tant, milions de gràcies tant als autors, autores, editorials, al Compàs, al Tarambana, a tota la gent que ha vingut. Vull dir que molt, molt agraïda.
14: Vermuts Literaris celebrarà un nou vermut el dissabte 6 de juny amb Estel Soler i tancarà el projecte definitivament el diumenge 14 de juny, posant punt final a una dècada de converses, llibres i complicitats entre públic i autors i autores. Un projecte que ha reunit més de 90 escriptors i escriptores i que s'ha convertit en una cita cultural de referència a la comarca.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la qual la cantant és una de les 40 aspirants de l'Helenada, Enric Rubio.
14: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén o A la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas.
17: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
14: El projecte de Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardeu amb l'Helena Mas a la veu, la Clara Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Furti a la bateria i Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tas de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cardedeuenca, com més dit Ona, forma part del concurs de l'Helenada.
17: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema, que va sortir fa dos dies, el 8 de maig, i avui per primer cop l'he cantat a l'auditori i ha estat un plaer, la veritat.
14: Dona, Terra i Cançó és un projecte seleccionat per rebre suport a la creació Residències 2026, que reconeix la qualitat artística i el valor cultural de la proposta. L'espectacle forma part de la programació cultural impulsada a Cardedeu Inspirant Cultura, amb l'organització de l'Associació de Veïns de Can Serra i la Regidoria de Cultura.
0: I dilluns a la tarda i amb la temporada ja acabada, la Unió Esportiva Tona va anunciar que Raúl Page no continuarà la temporada vinent com a entrenador de l'equip. Andreu.
2: Page es va incorporar al club al desembre de l'any passat, a mitja temporada substituint Eduard Fortet, l'entrenador que havia iniciat el curs. Durant aquests mesos, al capdavant de l'equip, l'exentrenador d'equips de tercera ref com l'Escala i la Muntanyesa no ha aconseguit situar el conjunt tonenc en places de playoff amb un balanç de 6 victòries, 10 empats i 3 derrotes en 19 partits. El club ha manifestat que és una decisió presa de mutu acord entre les dues parts. El seu segon entrenador, Àlex Font, tampoc continuarà vinculat al club.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dijous.
19: Molt bon dia. Ja som dijous. Avança de pressa la setmana. Estem, de fet, i a les portes d'un altre cap de setmana, ja a mig maig. Déu-n'hi-do, eh? Sembla que fa 4 dies que comencéssim l'any i ja estem a mig maig. Vull dir que en 4 dies estarem a Sant Joan, gairebé. Vull dir que Déu-n'hi-do com va avançant de pressa. I continuem amb aquest mateix temps del mes de maig, amb unes nits molt fresques. Continuen les glaçades a la zona del Pirineu. Fa molts dies que glaça la nit, molts dies, eh?, que va glaçant la nit. És bo això, que vagi glaçant, encara que ja estigui el mes de maig avançat. I unes temperatures molt fresques a interior, bastantes poblacions per tot els 5 graus, i moltes per sota els 10 graus. Aquesta fresca que va continuant aquests dies i que, lògicament, no pot durar gaire. Estem aviat en els dies més llargs de l'any, és a dir, els dies que més hores solars hi ha. Per tant, aquesta fresca ben aviat s'acabarà. Però avui no s'acabarà. Avui continuarà aquest ambient suau, amb les temperatures màximes, que els costarà molt arribar als 20 graus. 20-21, tot estirar. Amb nuvolades de tarda, Ahir en vam tenir, també, però no molt importants. I avui tampoc no seran molt importants ni de bon tros. No hi haurà moltes tempestes. Les nevades creixeran, però no hi haurà moltes precipitacions. Perquè no hi ha les condicions ideals perquè puguin créixer de manera important aquestes nevades. Quedaran avui més cap al nord-est, sobretot cap a l'Empordà. Allà sí que plourà força el dia d'avui, però a les comarques les tempestes seran molt poc intenses i poc extenses. El vent de tramuntana bufarà moderat a les zones més altes del Pirineu i també cap a transversal i el Montseny, i serà un vent destacable, a destacar aquest vent que ens afectarà el dia d'avui. I poca cosa més, dia bastant tranquil, bastant fresc i amb un vent moderat a les zones de muntanya. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Josep Vilanova per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc, que ho farà amb en Jordi Domingo, que és el veu i guitarra del grup, i en Jordi Aranda, que és el bateria. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic i l'Isaac Muntades a la Foc Lent avui parlarà amb la Núria Ivan del refugi del Pla de l'Arola. A 11:15, com sempre, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries amb l'Isaac Muntades. Tot això en 3 minuts. Que vagi bé. Fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
20: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
21: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
20: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
22: Ara, a Impremta Mater, es

0: Benvinguts de nou al Jazz Club.
1: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
2: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou, bona.
5: Bon dijous. Com portem aquest dijous?
6: Bé, el portem bé. Ja...
5: A la recta final.
6: Recta final. Estem de baixada.
5: A les portes del cap de setmana.
6: Ja hem pujat el Tourmalet i ja l'estem baixant.
5: Doncs va, Andreu, començarem per als diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
6: Així és, que avui titulen Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. I a la imatge principal, ahir va arrencar l'any parlamentari al Regne Unit, amb el seu primer ministre al punt de mira, ja que molts, fins i tot membres del seu partit, demanen que faci un pas al costat arran de les eleccions que va haver-hi el passat cap de setmana a Anglaterra. I a la imatge doncs es veuen el rei Carles que durant ahir en el Palau de Westminster llegint el discurs d'obertura del Parlament juntament amb la reina d'Anglaterra.
5: Seguim per al diari Ara.
6: El diari Ara, que també es fa ressò d'aquest cas de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea d'educació, Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet un fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I a la imatge destacada, doncs avui havia el president dels Estats Units s'ha anat cap a Xina, on feia molts anys que no trepitjava la Xina, Donald Trump. És la segona vegada que hi anava i ja s'ha trobat amb Xi Jinping. I el titular és Trump torna a una Xina més competitiva, gairebé una dècada després de la seva última visita, i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà, Donald Trump, va aterrar a la Xina, que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. Mm-hmm. Ja la imatge és la rebuda de Donald Trump a l'aeroport, allí, bueno, que va ser, jo crec, rebut com si fos una celebritat.
5: Ai, mare meva. Andreu, seguim per la portada del periòdico.
6: La iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat és sobre el tema que parla avui el periòdico, i el que llegim, Fiscalia i Notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. I a la imatge destacada, doncs, venedors del barri. Tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. Un tema que no acaba sent sempre d'actualitat mediàtica i que els mitjans en parlin, però sí que sempre és un d'aquests aspectes que sempre és allà. Els venedors de botigues de barri, que malauradament s'estan perdent a causa de les...
5: De la gentrificació, del turisme i de tota la resta.
6: Sí.
5: Andreu, seguim i acabem el repàs de portades del diari Ara per el punt avui.
6: Les xarxes que devoren els joves. Les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I a la imatge doncs es veu un infant tocant una tablet que és una... Just el veuen en una aplicació de sèries i pel·lícules, doncs mirant allà què poder consumir.
5: Exacte. Sí. Doncs obrim la mirada, anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem a parlar del País.
6: L'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. Els traficants amplien les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra. Defensa identifica cada setmana 50 vaixells d'una flota fantasma russa en aigües de Canàries i Andalusia. Això que ha sigut un tema doncs, que... ahir se'n va parlar molt. I pel que fa a la imatge destacada, és la mateixa que veiem al diari Ara, ahir quan Donald Trump va aterrar a la Xina per aquestes trobades entre els dos països, entre les dues grans potències mundials, la Xina i els Estats Units.
5: Exacte. Seguim per la portada del Mundo.
6: Titular: Riquelme desafia Florentino a opat per l'operació Quila. Riquelme, per posar en context, és el principal opositor que es postula per les eleccions del Real Madrid, aquest empresari que defensa

0: dona Florentino Pérez, anava a dir Donald Trump, que tampoc hi ha molta diferència veient les últimes compareixences del president del Madrid, doncs és el principal candidat opositor a Florentino en les eleccions que va convocar el president del Real Madrid. I bé, el que llegim és l'empresari alicantí dona un pas al capdavant i li exigeix per carta un procés transparent. Li recorda que té patrimoni de sobre per aconseguir els avals i presentar candidatura. Tejo va deixar la seva complicitat futbolística i financera amb el nebot de Galán al comprar Iberdrola de Mèxic. I a la imatge destacada, doncs, ahir hi havia el jurament dels nous guàrdies de la Guàrdia Civil, d'aquest cos, i van haver-hi pitades sobre Marlaska, que és la imatge més gran d'avui del món.
1: Seguim per la Razón.
0: El blindatge de Marlaska obre noves esquerdes al govern. Moncloa no sap com tapar l'error amb la Guàrdia Civil i vol anar-se'n i Sánchez no el deixa. Només el president sap per què l'ha de mantenir. El PSOE escala la tragèdia a la cita del 17M. I a la imatge, doncs, es veu ahir en el jurament de guàrdies a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sí. I també un dels altres temes a destacar de la Razón és ahir l'entrevista de Florentino Pérez juntament amb un dels seus, podríem dir, periodistes preferits, Josep Pedrerol. Florentino Pérez, i són declaracions seves, s'ha acabat que manin els socis al Madrid. No vull res amb un club que ha pagat els àrbitres durant dues dècades, fent referència al Barça.
1: Mare meva. I Andreu, acabem aquest repàs de portades per la de l'ABC, que ahir va ser
0: crítica amb Florentino Pérez. Exacte. Avui doncs anem cap a les eleccions d'Andalusia, que estan a tocar, ja les estem tocant amb els ditets. El govern esquiva l'efecte Montero, no és un plebiscit per Sánchez. Marca distàncies a nivell nacional davant el temor a una debacle electoral a Andalusia de l'ex vicepresidenta i es defensa davant els que acusen el PSOE d'enviar-la al matader, a l'escorxador, perdó. Mm-hmm. En que no havia ningú millor per triar. Condemna també per un fall mortal els cribatges de mama a Montero de la consellera de Salut. I a la imatge es veu a Pedro Sánchez en un acte de campanya que va intervenir ahir juntament amb la exvicepresidenta i candidata per la presidència d'Andalusia, Maria Jesús Montero. Mm-hmm. I sí que es veu avui a la part inferior...
1: Li dediquen
0: inferior,
1: una part inferior, eh?
0: Sí, que és... deu ser, és un article d'opinió d'Ignacio Camacho, Florentino davant els seus fantasmes.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara, bona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi, i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món. Però bé, ja el tinc aquí, Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Bon dia i bona hora.
3: A veure, clar, 30 edicions, o sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
4: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem, només vam pensar quan vam començar, doncs, a fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, d'anar continuant. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar, ara som 2 actius, i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem hi serem potser nosaltres tirant el del carro, però si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també, doncs, ja ens ajuden, doncs, que puguem amb ganes i amb il·lusió poder continuar.
3: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera, però D'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú que s'hereta o és algú que neix per pura curiositat?
4: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president, fa 35 anys vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codirenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal, vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs, buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i ens vam anar movent, doncs, de buscar gent que tenia rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que hi havia una associació de Barcelona, que l'Antiquari Xerrier, que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar, com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellotges abans que també estan amb nosaltres, els de la fira de l'escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la fira del rellotge, que és única, tot no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únicament i exclusivament volem coses, doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com siguin, de tota mena.
3: Però ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, ve que hi ha tot un univers en quant a això. Com, clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són? Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són continuant sent analògics?
4: Home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són d'aquests digitals. Però vull dir, els rellotges avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyetes, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir, doncs ara farem uns rellotges joia. I ara els rellotges aquests mecànics, i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen. I com que en fan sèries limitades, aquests doncs han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres doncs només miren de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que facis, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, és clar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem,
3: sí.
4: Doncs com, bueno, doncs aquests pràcticament són ordenadors que portes a la muñeca. O sigui que, és clar, no, i el temps tot ho ha canviat tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, és clar, toquem tots els temes, més aviat vam començar amb rellotges antics i el museu, que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces, doncs, antigues que avui dia, doncs, els veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa, doncs de memorar els temps passats, comprens?
3: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis, aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
4: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició en el museu, doncs, esclar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però, per exemple, en tenim un, que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. i canta com un canari, es belluga com un canari dins de la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, esclar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800 que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
3: És m'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges i em sembla molt maco alhora i també molt curiós perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira dels Rellotges, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira dels Rellotges de diumenge?
4: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, al fer les exposicions diferents anys, doncs, algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que és quan que toquen música. Uh-huh. Alguns altres, rellotges autòmates, que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a butxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, hi ha moltes curiositats i, a més, poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és no sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses doncs, especials i curioses i algunes coses doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens, tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre i que la gent ho pot trobar aquí.
3: Comprens? O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 30 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
4: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar. Del campanar, que és una meravella, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava que no, la gent no ho veia perquè vull dir el campanar com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament doncs no s'hi pujava i ara aquí ho hem arranjat ho hem arreglat perquè sigui segur amb unes branes i a més allà on arrenca aquest campanar hi posem una tele i unes cadires i un vídeo que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo que d'aquí veurà tot el que és curiós aquest campanar i l'altre de la Torre del Rellotge que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien. Diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
3: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge perquè siguin 30 anys més i moltes gràcies.
4: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge i encara que tingui problemes per aparcar tingueu una mica de paciència perquè el poble és una mica complicat això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica d'aquí si vol venir a la tarda doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar que vindrà el senyor alcalde vindrà l'arquitecte de la Sagrada Família i el mossèn de Vic el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
3: Doncs moltíssimes gràcies i per 30 anys més.
4: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui seguirem parlant de cultura, però parlarem de cultura musical, de tradició, i és que no només parlarem amb un grup de música cartadeuenc, sinó que, a més, aquest actuarà ben aviat en el marc de la Fira de Sant Isidre, no, Enric Rubió?
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant de Trobadors, amb D' i Ors, un grup d'esperit trobadorès que diuen que fa reviure la disculpeu, la llegenda, però jo més aviat diria que sembla que en surti d'una, i és que són tot una declaració de principis i intencions. Energia, força, molt ritme i molt bona feina i tradició. Així que avui, sens dubte, volem saber-ne molt més i saber d'on han sorgit i saber on els podem gaudir. Així que donem la benvinguda als dos Jordis. Avui, en Jordi Domingo, veu i guitarra, i en Jordi Aranda, bateria. Molt bon dia i benvinguts al Territori 17, des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. En aquest cas, en Jordi Aranda, des del cotxe, crec.
6: Bon dia, efectivament, des del cotxe, a la meva oficina, efectivament.
5: Fantàstic, bon dia. Fantàstic. Molt bon dia als dos. Escolteu, bon dia. Primer de tot, com definiríeu Trobadors? No sé si ho he dit bé, ben entonat, no sé qui vol començar.
7: Sí, ho has dit bé, endavant. Trobadors, que té dos sentits, no? Del Trobadors, perquè fem música amb esperit trobadoresc, i trobar d'ors, no? Anem a trobar la pedra filosofal, l'alquímia, el trobador d'ors.
5: Creieu que l'heu trobat?
7: De moment no. Ho estem buscant, però de moment no hem trobat res. Llavors, nosaltres som un grup...
6: Sí, el nom sí que...
7: Com, digues, digues?
6: Digues, Jordi, digues. No, que el nom sí que l'hem trobat, que ens va costar força. Ens va costar força. La veritat és que teníem moltíssimes idees, perquè som molt creatius, sobretot el Jordi és molt creatiu, i la veritat és que trobar un nom adient a la música que nosaltres volem fer, el que volem expressar als escenaris i el que volem que la gent ens entengui, doncs realment no és fàcil, no? I quan se'ns va ocórrer aquesta idea, bueno, vam divagar moltíssim i al final vam dir, ostres, troba, i dos, i el que deia el Jordi, no? És aquest significat, que és fantàstic, la veritat.
5: Escolteu... Com i quan va començar tot plegat? Perquè, clar, jo quan us he buscat, dic, com pot ser que siguin alguns integrants d'aquí, Cardedeu, que toquin aquí i que jo m'hagi integrat fa tan poc? I és que, bé, estem parlant d'un grup força recent, no?
7: De fet, el primer concert vam fer-ho el 23 de febrer, en el TAC de Cardedeu.
5: Tinc excusa, llavors.
7: I ens vam formar, en un mes o així, no? Vull dir, com a molt portem 3 o 4 mesos.
6: Sí, el Jordi i jo ja havíem compartit una anterior experiència musical durant un any i escaig, quasi dos, molt, molt bona, la veritat, i mira, els camins a vegades es diverseixen i a vegades es tornen a juntar, no? I en aquest cas, doncs, per sort, doncs ens hem tornat a juntar i entre tots hem muntat aquest fantàstic grup, que som de moltes terres de Catalunya, eh? La base és Cardedeu, però som d'arreu de Catalunya, més expandits no podem estar, penso jo. I la veritat és que tenim un projecte molt potent.
7: Ve de Puig-reig, fins i tot. Ve una noia de Puig-reig. Sí.
5: Ara, Susana. Ara fora de càmeres li preguntava a en Jordi, el Jordi Domingo, en aquest cas, dic, ostres, i per assajar, com ho feu? Perquè, clar, no és senzill venint tants integrants del grup de tants llocs del territori. I em diu, no, és que realment és gent que musicalment té un bagatge espectacular i quan trobem t'ho queda brodat. Cadascú fa la feina pel seu compte, després quan fem les trobades d'assajos més generals, no? Després tot va com volin un llum.
7: De fet, vam tocar la Fira Medieval d'Hostalric i crec que vam assajar dos cops només abans de la Fira, però és que, clar, són cracs. Vull dir, quan toques amb cracs, el resultat és espectacular.
5: Escolteu, parlant d'aquests cracs, quants integrants sou? Presenteu-nos una miqueta la banda, per dir-ho d'alguna manera.
6: Mira, jo parlo de la base rítmica, que és l'Anna Raballo, que és la baixista, i jo sóc el Jordi Aranda, que sóc el bateria. Jordi, la resta...
7: Llavors està el Pedro, que és guitarra, que és de Barcelona. Llavors està la Susana Jaén, que ve de Puig-reig, que és la flauta travessera. I el Jaume Barnaus, que ve d'Artés i és el violí elèctric.
5: Escolteu, com veieu l'estat de salut del sector del folk rock? Perquè sou molts els integrants i ara cada cop costa més, no?, trobar un grup nombrós damunt dels escenaris fent aquesta bona música. Tot i així, sembla que últimament ha hagut un auge, no?, per aquesta música de qualitat. Com ho veieu? Com veieu el sector?
6: Bueno, el sector realment de la música com a tal, com nosaltres en teníem fa 15 o 20 anys, és exactament un altre. Realment, nosaltres que ara gravarem el nostre primer tema, hi ha molts productors i productors potents ja ens han dit que instruments acústics realment ja fan servir poc. Amb això em vull fer referir que la música s'ha electrificat, seria la paraula, però no electrificat de la forma que nosaltres en teníem fa uns anys, sinó amb el tema ordinadors, seqüències, autotunes, etc. I la veritat és que hem perdut qualitat musical. Aquesta és la realitat. Ara, dintre de lo nostre, doncs, bueno, coneixem gent que ho fa realment molt bé, però si t'hi fixes, els grups que són en punters actualment no són el que nosaltres, doncs, això que companyem fa, doncs, això, uns 15 anys enrere, 20 anys, és una altra manera de veure la música. I la consumim d'una altra manera completament diferent. Completament diferent.
5: Aquí anava una mica, de fet, és que en un panorama musical català, però també d'arreu, no és una cosa endèmica d'aquí, on hi ha una efervescència, potser inclús desenfrenada, molta música que sona, i ara em perdonaran els oients, però que sona molta d'ella igual, creada per una mateixa persona, la seva veu i el seu ordinador, el fet de cantar, i sobretot tocar en directe és gairebé com fer un cop de puny a la taula per defensar les coses ben fetes, no?
7: Sí, ens vam posar en contacte amb un productor, no direm el nom, que és bastant important, i ens deia que feia un any que no gravava cap instrument. Vull dir que tot eren seqüències. I ens vam quedar a dir, hosti, doncs nosaltres tot al contrari, Som tradicionals.
5: D'alguna manera s'ha de defenseu això i bé, no sé si us sentiu recolzats i la gent que us ve a veure als concerts, clar, no sé si normalment teniu un públic que sap el que ve a veure o públic que no s'imagina i que s'endú una bona i una grata sorpresa al veure tants instruments a l'escenari. Què us trobeu?
7: Bueno, de fet, de moment hem fet només un concert, no.
6: Bueno,
7: digues, Jordi, digues.
6: Però sí que és la... Vale. La realitat és que sempre busquem la sorpresa, lògicament, perquè nosaltres no som un grup mega reconegut, etc, però sí que és veritat que tenim uns seguidors molt fidels. A nivell de trobadors, com fa, doncs això, escassament uns mesos que funcionem, però déu-n'hi-do ja tots els seguidors que tenim, això vol dir que la música que fem, li diem tradicional, i al final em sap greu inclús o trist dir-ho, no? Tradicional, quan hi ha una bateria, un baix, una guitarra, una flauta travessera, un violí, vull dir, tradicional, no sé si seria la paraula adequada,
7: seria
6: perquè per mi
7: artesanal.
6: Fer un rock molt fresc, molt modern, Com seria?
7: Que jo crec que seria la paraula més que tradicional, artesanal.
5: Sí.
7: Quan tu vas a comprar Perfecte. Un fuet, que no és un fuet, no? Tu vas a una fira medieval i compres un fuet artesanal. Pues nosaltres fem una música artesanal.
5: Trobo ben descrit, m'agrada el concepte, s'haurà de començar. S'haurà de començar
6: És molt bo, és molt bo, la veritat és que sí, Jordi. Sí, sí. Tenim seguidors de tot tipus. Gent que ens descobreix segons el tipus d'espectacle que fem o que volem fer, i després tenim persones doncs, que ja ens segueix per les típiques d'Insta, el Facebook, etc.
5: Escolteu, la sonoritat que teniu, ara que estàveu parlant d'instruments, precisament, és deguda a com estructureu les cançons o també a la incorporació de certs elements, no? Perquè, clar, violí, segons com... Clar, el violí és un d'aquests instruments, per exemple, que pot sonar de la forma més clàssica, de la forma més tradicional possible, no? Ho tens amb un ventall enorme, com tants altres instruments, però a què creieu que és degut? A com estructureu la forma de tocar-les o els instruments en si?
7: Bé, jo crec que... Nosaltres fem rock normal, bueno, rock pop, una mica javiat, i llavors el que volem és incorporar instruments tradicionals. I a partir d'aquesta fusió, que és el rock-folk, no una mica, que pot sonar com més rock normal o més tradicional, depèn quina estrofa, no?
5: I escolteu, ara sempre aquí al Territori 7, ja ho sabeu, sempre tenim 11 minutets, 12 molt a estirar, sempre se'ns va acabant i estem arribant al final, però pregunta que s'ha de fer sí o sí, obligada. Jo us volia preguntar on us podrem veure, però és que, com el Nen ja el dit, perquè actueu aquí a casa d'aquí molt pocs dies en el marc d'una fira, vaja, reconeguda arreu de tot el país, és a dir, Sant Isidre aquí a Cardedeu. Podríem dir gairebé una prefesta major. On, quan ho fareu i com són les ganes que teniu?
7: No, de fet, a mi em fa molta il·lusió perquè ho tinc a un minut de casa, sí. Puc anar caminant. És música, centímetre zero.
5: Sí, saps què vol dir això, no? Que tindràs a tots els integrants dormint a casa.
7: Sí, ho he pensat. Ja els convidaré a sopar. Doncs sí, toquem el dia 23 de maig, un dissabte, a les 8 de la tarda, que serà com un vespreig, no? Un vespreig, i què anava a dir? Ah, sí, a la plaça Fontova. Antonyita Fontova.
5: Antonyita Fontova, és el centre de tot. Tothom que passa per Sant Isidre passa per allà. Bé, també suposo que fa il·lusió no veure cares conegudes del poble, gent que coneix i que potser inclús algú encara no sap ben bé aquesta nova aventura on estàs. És un molt bon escenari, no? Fira Sant Isidre, també. Sí. Evidentment no és una fira medieval, però una fira de ramaderia, també. Jo crec que la gent que ve queda molt ben lligat, no? D'alguna manera, també, aquest estil de música.
7: Bueno, nosaltres tampoc ens volem centrar en fires medievals, eh? Que estem oberts a tot tipus de fires, i ara volem intentar fer un nou projecte que... Bueno, primer tenim el projecte de vespreig medieval, i ara volem impulsar el vespreig encantat, també, no?, d'anar a fires de bruixes, esotèriques... Bueno, qualsevol tipus de fira de Catalunya ens encanta, no? Seguint aquest concepte d'artesanal, o que dèiem, fires artesanals. Fires de la cervesa...
5: Doncs mira, amb això ho deixem, ens ho apuntem a totes les persones, els programadors, que d'aquí que reunia una borrada de gent que programa música i festivals, com sempre dic, que estem mal acostumats en aquest poble, que ho tinguin molt present, que esteu aquí, heu arribat, trobadors, grup folk rock d'esperit trobadoresc. Estem parlant amb Jordi Domingo, veu guitarra, Jordi Aranda, bateria, són molts més, no ens hi cabien a pantalla, des d'aquí els enviem una forta abraçada, escolteu, molta sort i encerts, que el camí sigui molt llarg, que us ho passeu molt bé, i sobretot ens veiem a places i a teatres i escenaris.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies i encantats que pugueu venir als nostres concerts i gaudir de la música artesanal.
6: Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, la vostra atenció a la ràdio i endavant, aquí estem per el que vulgueu. Moltes gràcies.
5: A reveure, salut i música.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és The Long To Be Close To You de Carpenters, i és que la cançó del duet nord-americà la van publicar el 14 de maig del 1970. Els autors de la composició són Burt Bacharach i Hal David, un dels duos més famosos dels compositors del pop. La veu principal és de Karen Carpenter, considerada una de les millors veus del pop dels anys 70.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Amb motiu de la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tindrà lloc els pròxims dies 16 i 17 de maig, és a dir, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, Renfe oferirà més de 64.800 places addicionals amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels aficionats entre Barcelona i Montmeló. Per donar resposta a l'increment de la demanda, la companyia reforçarà les línies R2 i R2 Nord de Rodalies, assegurant una oferta de fins a 4 trens per hora i sentit durant les franges de màxima afluència. Concretament, el servei s'intensificarà el dissabte entre les 7 i les 11 del matí i entre les 4 i 6 de la tarda, i diumenge entre les 6 i les 11 del matí i entre les 3 i les 7 de la tarda. Aquest dispositiu especial permetrà garantir una freqüència mitjana d'un tren cada 15 minuts per sentit en la connexió entre Montmeló i Barcelona durant els períodes de major afluència prevista. Així mateix, es reforçarà el servei en relació Granollers-Centre-Castelldefels per facilitar la mobilitat. S'agraeix el dispositiu. En el meu cas, aniré amb cotxe perquè em vull assegurar de no perdre amb les sortides de les curses i arribar a temps, que van molt de pressa. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3 o també al servei alternatiu d'busos.
3: Doncs, Ona, bon dia. No, pel que fa a la línia R3 no hi ha cap incidència, per tant, normalitat a la via. Pel que fa a les carreteres, igual, però ho hem de destacar, ja que avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, és a dir, Catalunya Central, cosa que ens afecta aquí a Osona, els professors i els docents avui havien convocat, era vaga per territoris i tocava la nostra zona. Hi han hagut marxes lentes, però no ens han destacat cap tall de carreteres. Per tant, normalitat a les carreteres, com per cosa que ahir, per exemple, sí que va tocar la zona del Baix Llobregat i també el Penedès, i allà sí que van tallar carreteres els professors. Però avui, amb les manifestacions, no s'han dut a terme aquestes protestes.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu, i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món gastronòmic del nostre territori amb l'Isaac Muntades, però abans fem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal del municipi. Un acord que fixa els usos al percentatge de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
2: Teníem un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
1: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miní, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
3: I ens faltava és un conveni, un marc en el qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador. I és un recurs miner, però a diferència de la resta de recursos miners que l'objectiu és esgotar-lo i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
1: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funciona principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cantant és una de les 40 aspirants de l'Alanada. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosaleno a la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de la Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas.
5: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
4: El projecte Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardedeu amb Elena Mas a la veu, la Carla Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Fortí a la bateria i la Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple la de la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tast de cançons de creació pròpia, com Incertesa, amb la que la cardedeuenca forma part del concurs a l'anada.
5: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema, que va sortir fa dos dies, el 8 de maig, i avui per primer cop l'he cantat a l'auditori i ha estat un plaer, la veritat.
4: Així doncs, Dona Terra i Cançó, aquest projecte seleccionat per rebre suport a la creació Residències 2026, que reconeix la qualitat artística i el valor cultural de la proposta. És un espectacle que forma part també de la programació cultural impulsada per Cardedeu Inspirant Cultura, amb l'organització de l'Associació de Veïns de Can Serra i la Regidoria de Cultura.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
8: Jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades.
6: Doncs avui anem molt amunt, Ona, perquè volem conèixer la realitat del refugi del Pla d'Arola, que això és el veïnat de Ribes Altes, el terme municipal de Ribes de Freser, i per fer-ho ens acompanya la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar aquest refugi, que ho fa juntament amb, doncs, amb l'Armand Casador. Bon dia, Núria, i moltes gràcies per ser al Territori 17, haver baixat des d'allà dalt, que suposo que també és, m'imagino que ha de suposar un trasbals, no?
10: Bon dia, bueno, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, perquè el refugi, mira, no havia pensat mai que acabaria en una entrevista de ràdio, així que merci.
6: Ja no ho podràs dir. I res, per començar, m'imagino que també viure en un refugi suposa renunciar una mica al poder sortir de la feina i desconnectar, no? Perquè és una mica com estar en un hotel, potser, fins i tot, d'alguna manera. No sé si vosaltres dos hi viviu allà normalment.
10: Mira, nosaltres durant del 15 de juny més o menys al 15 de setembre vivim allà. Només baixem al poble a buscar les comandes i a rentar la roba i a fer canvi de gènere, diguéssim. Uh-huh. Nosaltres vivim la resta de l'any a Ribes, al poble, i pugem amb un vehicle o caminant. Normalment amb vehicle, perquè per sort és un refugi que encara està una mica ben comunicat, hi ha una pista forestal que s'hi accedeix, i així podem carregar més les coses. Ara estem entre setmana a Ribes i pugem els divendres fins als diumenges. Hi ha setmanes que pugem més d'hora perquè també tenim reserves, depèn de la setmana. Aquesta, per exemple, ens has enganxat que estàvem a Ribes, poble, uh-huh. però demà pugem.
11: Demà pugeu ja al sí. refugi. Explica'ns una mica, ara m'ho comentaves una mica, eh? Les hores que teniu oberts i els períodes, entenc que és l'època que hi viviu, no? Que està obert.
10: Sí, o sigui, obrim sempre tots els caps de setmana de la primavera uh-huh. i de la tardor. És a dir, a partir del 15 de març, més o menys, obrim tots els caps de setmana i festius, els ponts, la Setmana Santa també fem tota la Setmana Santa com de les escoles, diguéssim, i a l'estiu obrim cada dia. A l'hivern obrim per demanda prèvia, perquè fins ara no teníem aigua. L'aigua se'ns congelava perquè ve del torrent. Llavors, no teníem aigua i a l'hivern era impossible treballar. El que fem ara és que tenim un dipòsit. Fa 2 anys vam poder fer unes obres de millora gràcies al Parc Natural, i tenim un dipòsit on tenim encara una reserva d'aigua, i això ens permet que alguns caps de setmana de l'hivern puguem obrir. Aquest any, per exemple, hem pogut obrir un cap de setmana de desembre, un de gener i un de febrer.
11: Uh-huh. I la resta de l'any, em comentes que hi arribes, què feu? No sé si teniu alguna altra feina, si això es pot compaginar, diguéssim.
10: Sí, sempre ho hem intentat compaginar, perquè sí que realment és molt demandant a l'estiu, el refugi, perquè allà sí que vivim allà i ho fem tot allà, però la resta de l'any, com que treballem només això 3 dies, ens ho intentem compaginar. Jo, per exemple, treballo també fent tallers d'educació ambiental d'apicultura. Uh-huh. I sí.
11: De fet, una vegada, aquí al Territori 17, a la secció d'Astronomia, vam entrevistar una persona de la Vall de Ribes que feia mel. Ara no recordo el nom, ja em disculparà. Vull dir que per allà sí que és l'únic lloc que hi ha, bueno, apicultors, no?, aquí al Ripollès, que és una cosa curiosa, si més no. Et volia preguntar també, quan vareu agafar la gestió del refugi? Fa anys ja d'això?
10: Sí, vam agafar el 2021. De fet, era un moment en què la persona que el portava ho volia cedir, perquè ja no volia seguir. Llavors, el 2021 vam agafar nosaltres, sí, vam agafar-lo ja al principi de la primavera, diguéssim, al març ja vam obrir, i des de llavors ho portem nosaltres. A l'equip som l'Armand i jo, que som els que ho vam agafar en el seu moment, però també hi ha una altra noia, una amiga nostra, la Fra, que també treballa amb nosaltres tots els caps de setmana i tot, bueno, i a l'estiu. A l'estiu sí que normalment som una o dues persones més de reforç, perquè com que som, bueno, treballem cada dia i també per poder fer, sí, per poder fer els descansos pertinents i tot plegat.
11: Clar, el 2021 era l'època post-pandèmia, sí. Vull dir, no és... M'imagino que s'ha notat un canvi, no?, en aquests 5 anys, des del 2021 fins ara al 2026, ja ha canviat la cosa. També, no?, el 2021 la gent també tenia moltes ganes de sortir a la muntanya. No sé si això s'ha mantingut o ha estat al revés, hi havia menys gent el 2021 i ara ha augmentat.
10: El 2021 va ser una bogeria a l'estiu, hi havia molta gent a la muntanya, però sí que és veritat que per la resta d'anys hem aconseguit tenir una xarxa de clients bastant estable i estem contents amb això. Per tant, de fet, prefereixo una estabilitat que no un boom, que no, bueno, que potser no, aquest moment no podíem ni abastir tot el que ens arribava, perquè al final érem molta gent amb moltes ganes de fer coses, amb desconeixença del territori, i a vegades era una mica difícil de gestionar, perquè les places són molt limitades allà.
11: Ara t'anava a preguntar, precisament, ara que em treus el tema de les places, quantes places teniu? Entenc que hi ha zona per dormir, evidentment, i quin és el perfil de gent que us ve?
10: Clar, nosaltres, quan ho vam agafar, no venia molta gent a fer pernoctes, perquè no ho coneixien tant com a refugi, perquè al final és un refugi forestal, no és un refugi d'alta muntanya. Estem a 1.524 metres. Vull dir, no és un lloc super inaccessible. De fet, hi ha un camí a peu des de Ribes, que són 5 quilòmetres, més o menys, que és xulíssim de fer, l'itinerari, o la pista forestal que es pot pujar en vehicle, que són uns 20 minuts des de Ribes. Vull dir que està bastant accessible. Allà tenim una petita cuina, que és on cuinem, un menjador amb interior amb capacitat de 25-30 persones màxim, també és molt petitó, amb 2 llars de foc, i a dalt tenim una habitació compartida de 12 places i un lavabo, és tot el que tenim. O sigui, és molt petitó l'espai. El que sí que fem és que a l'estiu, o quan fa millor temps, a fora tenim muntada una terrassa ben gran, i perquè és clar, hi ha una esplanada gegant a davant, i amb un mirador amb molt bones vistes al Puigmal. Llavors allà sí que muntem taules i a vegades hem pogut fer fins a 60 dinars. Uh-huh. Això en època forta, bueno, a l'estiu. A l'estiu hi arribem cada any.
11: Uh-huh. Ara et volia preguntar precisament per al tema gastronòmic, que també ens interessa molt. Com es porta el menjar al refugi? És difícil la logística? Ara em deies que aneu a carregar-lo vosaltres mateixos, eh?
10: Sí.
11: No ve amb helicòpter aquí com a refugis més inaccessibles, evidentment, eh?
10: Exacte, aquí pugem cada setmana nosaltres el producte. Llavors el que fem és quedem amb diferents productors perquè comprem a tot de productors d'aquí a la comarca. Uh-huh. Intentem comprar tot producte local. Llavors quedem amb diferents productors a diferents hores que ens reparteixen i diferents dies. Llavors tenim, per exemple, la carn la comprem a Mas el Lladrer i a la Xarcuteria Alba de Ribes. Els ous, els ous que la xica, que també ens reparteixen fins al poble. O sigui, tots ens ho porten fins al poble, que realment això uh-huh. és d'agrair, i després ho pugem nosaltres. També comprem làctics a Mascala Esteve de Batet.
11: De Ribes, també,
10: de
11: Batet.
10: De Ribes, sí. Llavors fem, bueno, tenim així la xarxa com de productors que ens ho porten, i el dia de les comandes quedem per recollir-ho tot i ho pugem. Normalment ja ens escau bé perquè és a finals de setmana i és el dia que pugem. A l'estiu baixem expressament a buscar-ho i tornem a pujar, diguéssim.
11: Ara em deies això, que feu més de 60 dinars. Explica'ns una mica, què feu? Feu esmorzars, dinars, sopars? Com ho feu? I em sembla que cuineu coses, vull dir, hi ha menús interessants, eh? No és un... La gent pot pensar en un refugi, pot pensar, ostres, no hi haurà molta cosa, però en aquest cas sí, no?
10: Sí, de fet, he de dir que últimament als refugis de muntanya hi ha molts refugis on es menja molt bé, i és perquè bueno, a mi m'agrada molt aquest tema, no? I al final també exploro altres indrets, i hi ha molts refugis de muntanya on la gent s'ho curra molt. És veritat que tenim pocs plats perquè no tenim més espai per oferir-ne més, no? I també tenim unes neveres petites on no podem emmagatzemar limitat, i a vegades s'acaben les coses, que aquesta és l'altra, no? Quan se'ns acaba l'entrecot no en tenim més, fins que no puguem tornar a baixar a comprar-ne. I és també la part una mica de la gràcia. Nosaltres el que fem és obrim els matins per esmorzars per fora, de gent de fora del, diguéssim, que no ha pernoctat al refugi, fem a partir de les 9, aproximadament. Perquè la gent que pernocta al refugi esmorza de 7 a 9, més o menys.
11: Més d'hora.
10: Llavors, a partir de 9 a 11 fem esmorzars per la gent que ve de visita, o que ve caminant, o que ve a esmorzar. Els dinars els fem de 1 a 4, més o menys, 1 a 3 i mitja, i allà fem un menú, que sempre tenim o un menú d'arròs o un menú de carn a la brasa. L'arròs és o de muntanya o de verdures, i carn a la brasa, doncs això, tenim botifarra, cansalada, xai i entrecot, tot així del territori. I llavors els sopars fem o per les... Normalment, durant l'any, és només per les persones que pernocten. Perquè al final, ara tampoc venen persones de fora a sopar. Si venen, també les acollim, però no venen massa. Llavors fem el sopar per les persones que pernocten, que és un menú tancat. El que sí que sempre demanem abans de que vinguin, si tenen intoleràncies o segueixen alguna dieta específica, però ho adaptem segons això, però sempre fem... doncs cuina casolana, el que ens va bé i el que ens escau també per època de l'any, de temporada. Fem cremes de verdures, estofats, sempre fem dos plats. I estofats, bueno, una mica això, depèn de l'època de l'any, intentem cuinar amb el màxim producte de temporada. I llavors a l'estiu fem també sopars per la gent que ve de fora del refugi, que com que també això, ja estem allà cada dia, doncs ens permet també poder-ho gestionar. I allà fem una petita carta, és més de coses de picar, potser.
11: De picar.
10: I així per combinar-ho amb un grup.
11: Déu-n'hi-do, doncs ja ho sabeu, el refugi del Pla d'Arola, a Ribes Altes, a Ribes de Freser, això que deia, 5 quilòmetres caminant, vull dir, no és gaire lluny, no és un refugi inaccessible com ens deia la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones doncs, que s'encarrega de gestionar-hi juntament amb l'Armand Casador i també amb altres persones que ha comentat que també hi treballen. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui al Territori 17, Núria, haver-nos explicat tot el que feu aquí al refugi del Pla d'Arola, i ja intentarem venir algun dia, perquè això no queda molt lluny, i suposo que també us alegra, no?, en aquest principi de temporada, que potser hi ha menys gent, però ara aviat començarà la feina grossa.
10: Sí, tant. Això esperem.
11: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Núria, i per haver estat avui al Territori 17 amb nosaltres.
10: Merci a vosaltres.
12: Territori 17.
0: Moltes Moltes gràcies, Isaac, per parlar avui amb la Núria. La veritat és que si podem farem una visita al refugi perquè tenia tot molt bona pinta. Però després de publicitat tindrem el Guillem Sánchez perquè ens comenti doncs, els tuits més destacats del dia i acabarem el programa sobre cinema i sèries. 3 minuts i tornem. Fins ara.
12: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
13: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
14: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
13: Llibres, papereria i regals.
14: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
15: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
16: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
17: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
18: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.

0: Meritxell, bon dia, Guillem, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Doncs a tope.
1: Mira, quina millor manera de començar el dia que la que ens relata la Marta.
0: A veure.
1: Atenció, ens diu: el meu pare fa 60 anys i la meva mare li ha fet una llista de 60 coses que li agraden d'ell. Una de les més preferides és que sempre m'hagis deixat dormir fins a 11:45 als caps de setmana, fins i tot quan els nens eren petits.
0: Oh!
1: Que maco que és l'amor.
0: Això està
2: que
0: molt afortunat. Bé.
2: Que, sí, que afortunada, per, oh, que afortunada, no?
0: Exacte, afortunada.
1: Trobar una persona així a la vida.
0: Home, sí, que no et despertin quan... quan menys t'ho esperes, allò que dius, vull dormir una horeta més.
1: Correcte.
2: Jo bon pensava dia. Que una de les 60 diries, avui per sopar tindré X menú. És que venim
1: no,
2: ara...
1: anem a coses més importants, Andreu, sempre. Anem a coses més importants. Tot i que també que et facin menjar és una gran mostra d'amor,
0: exacte.
1: De la gent. Va, avui també hi ha un usuari que està molt agraït. Ens escriu: gràcies, noi altíssim, que has picat a la porta per demanar-me si tenia un gat. I m'has vist cridar a la canalla i sortir disparada amb pintes, tirar-me sota un cotxe i agafar el gat. I ens has acompanyat de tornada, sent amable, com si tot fos el més normal del món. Doncs mira.
0: Situacions estranyes però que acaben bé.
1: Però està bé, sí, ser agraït i que, evidentment, tot acabi com ha d'acabar.
0: Exacte.
1: Pregunta molt seriosa de l'Aleix avui. Diu: quin sentit té aquesta entrevista si està repetint literalment el mateix que va dir ahir? Sí, per cert, el maquillatge molt bé. Fa molta millor cara.
2: Va, ahir era amb un dels seus súbdits.
1: Correcte. Ahir una mica de massatget.
2: Sóc florentineta.
1: Va, l'Àngel ho defineix també com pot i ens diu: el futbol, segons Florentino, només contempla un resultat net, la victòria del Madrid, de primer curs d'organització mafiosa.
0: 100%.
1: Correcte, no hi ha competència. No.
2: I ha canviat, eh? Va dir 16 i ahir eren 18.
1: Doncs imagina't.
2: No havia jugat, i el Madrid juga avui.
1: Imagina't, imagina't, mare de Déu. Va, som-hi, em sento molt identificat amb això que ens escriu la Marta avui. Ens comenta: aquella línia entre berenar el que no toca i fer l'operació biquini.
0: Ai, és que aquell moment de la tarda que et ve com aquella
1: gula
0: tan aquella gula. Bona, que dius, sí, ho faig, no ho faig.
1: Jo faria també l'aportació d'aquell moment del matí que t'entra aquella fina gula.
0: Estem en aquest moment, eh? Estem en aquest moment, eh?
1: I llavors a les 12:15 d'una s'activa el moment del vermut. Uf, les patatetes...
0: És, que... és ben bé que el nostre cos està programat per menjar, eh?
1: Correcte, correcte. Va, en canvi, això sí que és insuportable. Ens diuen: endavant amb l'època d'anar amb mitjons i xancles de piscina. No, sisplau.
2: No m'agrada.
1: No.
2: Ho associo a un
0: jo
2: perfil de persones.
0: He de dir que vaig amb les amb mitjons i les Birkenstock, que són aquelles sabates així com sabatilles d'anar a dormir, diguéssim.
1: Correcte.
0: I porto mitjons. Però ara no ja xancletes. Començaré a anar sense.
1: És una mica més de...
0: Està bé, sí. Aquelles sabates estan molt bé.
1: És una mica més perillosa la combinació de mitjons i xancletes de dit.
0: Uf, però...
1: Que també hi ha gent que fa.
2: No, els japonesos, no, cony, jo però, recordo
0: però,
2: el Doraemon.
0: Però els japonesos crec que tenen els mitjons que ja tenen la forma del dit, sí, no?
1: Perquè van un pas per endavant de
0: òbviament,
1: tots nosaltres.
0: Òbviament.
1: Nosaltres no som capaços d'arribar.
0: Nosaltres som burros i ens posem...
2: Nosaltres no veiem el sol néixer.
1: Evidentment. Sí. Va, som-hi, que en Jaume s'ha trobat amb això. Ens diu: he anat al cap a demanar hora i m'han colat el moment perquè el meu metge tenia un forat justament ara, quan el meu pla aquesta tarda era fer birres al pub amb uns amics. Qualsevol cosa que em digui el metge serà contrastada amb què m'hauria dit el doctor Guinness.
0: Depèn de què sigui, pots fer les dues coses.
1: Sí, tot i que també si ja tens plans que te'ls xafin així i vam d'entrar a veure el senyor metge, no sé si...
2: Sí, tu ja hauries de ser conscient de si tens metge, no, aquest pla oblida tant.
1: Evidentment. Va, bona aportació d'en Jordi, que ens escriu avui: vaig ser el primer de la meva família a tenir cotxe. Ni el pare ni l'avi no tenien carnet. La primera vegada que vaig pujar la besàvia al cotxe, veient com anava canviant de marxes, va fer el gest d'agafar el canvi i em diu: tu, fill meu, condueix, que la benzina ja la remeno jo.
0: Ostres! Ostres! M'encanta.
2: I la roda era quadrada o no?
1: No, no crec, no crec. Quin record teniu del primer cotxe de casa? Perquè jo... genera un gran impacte, el primer
0: sí,
1: cotxe que...
0: El meu primer
1: cotxe,
0: el cotxe dels meus pares, el primer que vam tenir, va ser un Picasso, un Citroën Picasso.
2: Un xarxa.
0: Aquest, i era de color...
2: Platejat o vermell?
0: Verd menta. Verde. És que era una cosa... O sigui, era un cotxe...
1: Se us veia venir de lluny, eh?
0: Era molt heavy. A més, aquest cotxe ara està circulant pel meu poble perquè, bueno, ja fa bastants anys que ja torna a circular, i quan el veig penso... Ai, que entranyable la meva Oliveta petita.
1: Per tant, fàcil d'identificar.
0: Superfàcil d'identificar.
1: Estava aparcat, sí, evidentment. Sí, sí. Molt d'acord amb aquesta d'Antoni, per acabar, dues pilades futbolístiques, per acabar la secció d'avui. Ens diu: el gran protagonista del partit és el nen que no para de cridar Pedri de manera incansable. No sé si us ho vau adonar ahir, el partit

0: al Barça.
1: Vaig mirar 45 minuts i vaig posar el València...
2: Va jugar al Barça
0: ahir? Doncs quan va sortir escalfar Pedri a la segona part, hi havia un aficionat...
1: Tota l'estona.
0: Tota l'estona. A més, es colava per el micròfon d'ambient. Pedri, Pedri, Pedri.
1: Això és el que em recorda.
0: Pedri, Pedri.
1: És un cas similar, La NBA, el torneig de play-in és un partit on si guanyes, passes, i si no, te'n vas cap a casa. Hi havia a la filla d'un jugador de la NBA que mentre es tiraven tirs lliures l'altre equip es posava a cridar i se la sentia i fallaven tots els tirs lliures perquè es desconcentraven.
2: No, això està bé.
1: I se sentia, eh?
0: I per acabar, en Pau li respon, diu... Pedri, mi madre es de Tenerife, l'he dit ara. Doncs ja ho sabeu, que si heu d'anar a veure la mà d'en Pedri...
2: Sí, sí.
1: És de Tenerife.
0: Gràcies a aquest aficionat del Barça, suposem, al camp de l'Alavés, doncs... o potser de l'Alavés, que volia la samarreta d'en Pedri.
2: Pot ser, pot ser.
1: Jo també la voldria.
2: Doncs, Guillem, que vagi molt bé, que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Ens veiem el dilluns amb més novetats.
0: I esperem que amb bones notícies esportives del cap de setmana, que tenim moltes coses en joc.
2: Esperem. Exacte,
1: en joc. Si juga molt.
2: Que vagi bé, Guillem.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu. Passen 6 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada el programa parlar sobre cinema. I això ho faran avui en Joan García i l'Isaac Muntados.
3: Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música de Bruce Lee, com sempre una setmana més, entrem en la secció de cinema que ens acompanya, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Gerard Fossas. Bon dia, Gerard, com estàs?
4: Hola, què tal, Isaac?
2: Per demano, bueno,
3: ja veus,
2: Isaac...
3: que no hi ha en Joan, avui ens ha abandonat, ja saps que de tant en tant en Joan fa...
4: A vegades ho fa.
3: Sí, fa com es deia allò, pelles, no?
4: A fer campana.
3: Fer campana, exacte. No em sortia en català. Sí. Doncs, si et sembla, podem ja anar de cara a barraca i així també anem explicant una mica el que tenim aquesta setmana a la cartellera, els diferents cinemes. Què prefereixes, que tiri directament o...?
4: No, ja em vaig dir els títols, perquè és una setmana així una mica per tots els gustos, ja de tot. El que em sorprèn és que l'estrena que per mi és la més destacada de la setmana, sempre fem això, repassar dels principals cinemes o multicines de la zona, aquesta del sucre no la posen, cosa que em sorprèn perquè és segurament una de les pel·lícules de terror de l'any. Mira que en portem unes quantes, però aquesta crec que és de les esperades. Si et sembla, tirem el trailer i en parlem. Es titula Hoku.

0: ¿Su primera vez en Irlanda?
1: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
0: ¿Por qué no lo hicieron?
1: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
2: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
3: Ara estava mirant el tràiler, Gerard, i realment sí, eh? Hi ha gent rara i sembla que fa bastant de por, tot plegat.
4: Sí, és que és una pel·lícula de terror, a més de com l'antiga usança, d'aquestes que es diuen... Bueno, una pel·lícula de fantasmes amb terror folclòric pel mig. I ve de la mà d'un director que té una trajectòria curta ara mateix, aquest director irlandès que es diu Damien McCarthy, però que ja té dues pel·lícules al darrere que realment han estat bastant notòries. Una és Cabit, de l'any 2020, i Oddity, que fa dos anys a Sitges, doncs, també va ser una pel·lícula bastant sorprenent. És un director que aposta per aquest terror més pausat, diguem, amb escenes que es converteixen molt malsanes, amb espais molt tancats, buscant localitzacions això més aviat opressives. Hocum, bàsicament, era el menjador d'una casa. Ai, perdó, amb Modity. I amb Hocum estem parlant d'un hotel encantat. Mm-hmm. I, bàsicament, això és una atmosfera que es va transformant a poc a poc. I, a més d'això, és una pel·lícula on el protagonista és un escriptor de terror, justament, que visita una aquesta mena d'hotel hostal irlandès, que és hi va per llançar les cendres del seu pare, que s'ha mort, i sembla que aquesta casa doncs, està com encantada per una bruixa. I diguem, aquesta premissa doncs, li dona aquest àmbit per entrar en aquest punt més cultural, més lligat al folk horror, més lligat a la superstició, i alhora una història de fantasmes que té a veure amb, com moltes històries de fantasmes, amb l'aguarició d'un trauma a través del relat, no? I això és una pel·lícula realment molt, molt potent i molt interessant, que crec que a molts els servirà per descobrir un autor, perquè és la primera vegada que té una estrena comercial una mica potent, i crec que això, pels fans del terror doncs, els agradarà molt, i, bueno, i pels que no són del terror doncs, també s'hi poden aficionar ara.
3: La veritat és que m'ha cridat molt l'atenció el tràiler, perquè sí que les pel·lícules de terror a vegades, doncs bé, n'hi ha moltes que ara ja no fan molta por, no? Que es dediquen sobretot a fer un enllaç de jumpscares, no sé si serà el cas, però bueno, ja he vist alguna escena, també hi ha una escena d'una televisió que apareixen coses que no que surtin de la televisió, però m'ha semblat una mica per un moment de Ring, després ja he vist que no, però la veritat és que té bona pinta, eh?
4: Sí, ja et dic, és un director que aposta pel terror en ferm, sense barrejar-hi comèdia ni res. Òbviament, a vegades hi ha un punt així d'humor negre i tal, però és molt terror pur i dur i que funciona molt bé sempre. I sempre com mantenint un to constant amb uns certs pics. Òbviament hi ha aquests jumpscares o ensurts, però vaja, està molt controlat dintre l'ambient i no és efectisme, o sigui, és realment algú que controla el llenguatge cinematogràfic i algú que sap el que fa.
3: I com deies, això, només a l'Ocine, que és estrany que no sigui El Sucre, perquè és una pel·lícula que també és molt comercial, no?, en definitiva.
4: Sí, bueno, El Sucre també va fer coses així estranyes, vull dir, que ara estan posant Top Gun, que es va reestrenar la setmana passada, vull dir, no sé, a veure si canvien de parer.
3: Molt bé, doncs va, anem a per la següent, que em sembla que també està bastant bé aquesta.
4: Sí, aquesta, bueno, aquesta ens l'agafem una mica més amb pinces. De fet, és un remake i jo el que recomanaria és la pel·lícula original. Però, vaja, és una comèdia negra, adaptada també als temps actuals. Es titula Jugada Maestra.
5: Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
6: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
5: Ya ves. Pero no en el centro.
6: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
5: La heredaré. Algún día.
6: Vale, llámame cuando los hayas matado a todos.
3: Aquesta frase última, Gerard, és una premonició una mica, perquè sembla ser que per aconseguir la fortuna haurà de convertir-se una mica en un assassí, no?
4: Sí, és de fet la seva intenció, no? És aquest hereu d'una fortuna milionària. El que passa, una mica en la línia de Succession, no? És en aquest cas, aquesta és la vuitena persona a la línia de successió, perquè hi ha altres parents que van abans. I el que creu, doncs, és per aconseguir els diners, doncs, és el que ha de fer és matar tots els seus familiars. I a partir d'aquesta premissa, que és absolutament negra, posada en un to de comèdia així més això, sarcàstica, dintre d'un món, òbviament, en un entorn capitalista, doncs això, es desenvolupa una història amb un punt de drama, un punt d'intriga, amb un punt de cinema negre i femme fatals, en aquest cas la femme fatal més encarnada per Margaret Qualley. I és una pel·lícula amb un bon repartiment. El que passa que li falla segurament, tot i el carisma dels actors, és una mica insulsa la pel·lícula amb tot plegat. És com si la idea és això, que la idea la tens, però el que és l'execució a l'hora de realment ser més punyent amb els acudits, amb el devenir de la història, és això, li falta una mica, tot i és una pel·lícula prou hàbil. Però això, em queda una mica insípida. Jo per això, mira, volia aprofitar i recomanar, ja que no parlem tant de cinema clàssic, justament la pel·lícula amb la qual es basa, que és probablement la gran obra mestra de la Hammer o una de les obres mestres de la Hammer, deixant de banda una mica el cinema de monstres. De fet, està dirigida pel propi Robert Hammer, que es titula 8 sentències de muerte. Està protagonitzada per Alec Guinness, Dennis Price, i justament això, també un jove que és això, que mata a diferents persones de la família. Aquest cas una història més de venjança, però és una comèdia super ben escrita, amb diàlegs realment memorables, molt ben interpretada, i gairebé posar-les de costat, doncs, és on veus aquesta diferència, que dius, ostres, quina cosa més elegant, més ben feta, més ben escrita i més ben pensada, i l'altra com quina cosa més de camp passaria, no? És el que passaria amb jugada mestra. Però vaja, és un entreteniment que pot passar bastant àgil al cine i mira, això també està bé.
3: És molt antiga aquesta de 8 sentències de muerte que deia Gerard, perquè...
4: Parlo de memòries de l'any, crec, 49 o 50.
3: Ah, és en blanc i negre, així també, o...?
4: Sí.
3: Doncs... L'haurem de mirar, a veure, per... Tu ja, no sé si ja l'has vist, clar, entenc que s'estrena, per tant, no...
4: Sí. Però estava comprovant a veure si estava en alguna plataforma, però veig que no. Potser és una pel·lícula lliure de drets, ja es pot trobar por ahí, que hi ha plataformes que posen pel·lícules lliures de drets i potser hi és, ara ho deixo a l'aire, això.
3: Ara m'has fet baixar una mica el suflé, perquè, ostres, jo aquesta, quan he vist el tràiler, sí que m'ha cridat l'atenció per això que deies, per la premissa, això que comentes, que l'execució potser no està tan aconseguida. Bueno, veurem, però...
4: Sí, és el que... Jo mai recomano no anar a veure una pel·lícula.
3: Exacte.
4: Perquè al final crec que és el públic que ha de decidir. Jo el que passa que és això, posar-les de costat, a mi aquesta se'm queda molt curta, sempre. Però és això, perquè no... Li passa molt amb el cinema Hollywood últimament, que és que fa apostes interessants, però mai traspassa límits, no? O mai arriba fins al final amb aquestes propostes per quedar-se en un punt això més comercial, més intermig, menys ofensiu. I passa amb pel·lícules de terror, passa amb les comèdies, passa amb el cinema d'acció, també. És aquesta cosa de no apostar fort, bàsicament.
3: On la podrem veure, Gerard, aquesta?
4: Aquesta es podrà veure als dos cinemes principals, tant al Sucre com al Zocine.
3: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem per la tercera ja, que és l'última, sí. De les estrenes d'aquesta setmana.
4: Sí, una destaquem. Aquesta és un drama, també és un musical. La podrem veure també als dos cinemes principals, al Sucre i al Zocine. I és un musical dirigit per Bill Condon, que ja... És director que, entre altres coses, doncs, també ha tocat el gènere musical en pel·lícules com Dream Girls, com Chicago, i que ara en vol tornar a fer un, bueno, de fet n'ha tornat a fer un, protagonitzat per Jennifer López, que es titula El beso de la mujer araña. When you feel you've gone to hell in a handbasket,
7: Cuando entré en la cárcel, creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
8: No puedo estar aquí.
7: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste.
3: És un home que està a la presó, Gerard, i bé, és un musical, no? Jo al principi em pensava que sortia Lady Gaga, m'ha semblat, si assembla a una de les actrius, no? O m'ha semblat a mi?
4: Ostres, ara tinc el dubte, no? Però Lady Gaga no hi surt.
3: No, que no?
4: Quina actriu les confon, però no ho és.
3: No ho és, no ho és. Error meu, que no distingeixo les cantants.
4: No, però ja pot passar a vegades. De fet, aquesta pel·lícula també és un remake, s'ha de dir. Està basat en una novel·la de Manuel Puig, que crec que és de nacionalitat brasilera, crec, que ara va adoptar, o argentina, sembla que és. Que justament explica una història, això d'ell també atrapat a la presó, i són dos companys de cel·la, que comparteixen doncs, aquesta història, a la qual parla d'una diva de històries antigues de Hollywood i tal. Aquesta diva, òbviament, és Jennifer López. Uh-huh. Però la història central és justament aquests dos personatges. Aquí el protagonista és Diego Luna, també amb una homosexualitat reprimida. Bueno, vull dir, és d'aquest cinema que té tot de capes. I bé, i la pel·lícula és doncs, estrellada el musical, com ha fet moltes vegades en aquest cas Broadway, Terence McNally va adaptar-lo com a musical, i ara Bill Condon agafa el musical de Broadway i el trasllada al cinema. És allò, aquelles coses que van fent salts, no? Que és un musical basat en una novel·la i llavors la pel·lícula està basada en el musical, no tant en la novel·la. una mica el triumvirat. De fet, la pel·lícula que... De fet, aquesta sí que la podeu tenir Filmin, que també es diu que és de la Mujer Araña. Aquesta sí que és un drama carcelari pur i dur, no és musical. I segurament arriba més lluny també a nivell emocional i a nivell narratiu. Tot i així, Bill Condon ha fet una bona feina, sobretot a l'hora de traslladar els números musicals al cinema, que sempre hi ha una gran dificultat a l'hora de fer cinematogràfic un musical, perquè sempre en un escenari, no?, tu com a públic veus tot el número i mires una mica com vols, o et centres en el ballarí principal, o en el que sigui. En el cinema sempre la càmera, el moviment de la càmera, l'escenografia i els canvis d'espai doncs, et canvien molt. I Bill Condon és un director que domina això bastant bé. Tot i així, et dona poca sensació de grandesa, tot i que ja té números musicals molt bons. Uh-huh. Però vaja, tot i així és una pel·lícula que està bastant bé. Sí, sí.
3: He de dir que de musicals jo em vaig quedar amb Gris. No sabria segurament la meva... Bueno, el meu preferit en el cinema, no? El meu gènere preferit.
4: Sí, és un gènere que li costa molta gent. A mi personalment m'agraden molt els musicals. Però és això, els musicals cinematogràfics que realment doncs, enganxin, no? Una mica així, que tinguin un punt de grandesa o que cinematogràficament siguin atractius.
3: Mm-hmm. On la podrem veure, aquesta, Gerard?
4: Aquesta, ho dèiem al principi, tant al Sucre com al Lucine.
3: Com a Lucine. Fem doblet en aquest cas. No en el cas de Hokum, recordem que aquesta només la podrem veure a Lucine. Gerard, anem a repassar una mica les pel·lícules també que tenim en cartellera en els diferents cinemes de les nostres comarques del territori 17, que també hi ha coses interessants, no? Si et sembla...
4: Sí,
3: anem aquí al costat, anem a Ripoll, va, al Teatre Comtal.
4: El Comtal tenim el Diablo Vista de Prada 2, aquesta seqüela, que està fent una gran fortuna en taquilla, això seqüela que ha arribat 20 anys després, però que tot i així ha enganxat el públic.
3: Després, al Casal Camprodoní tenim una pel·lícula infantil que es diu El peixet, el petit aventurer, i també tenim una altra pel·lícula que ara no acabo de veure quina és. Que...
4: Sí, és Calle Màlaga.
3: Calle Màlaga, això.
4: Una pel·lícula també d'una directora marroquina que també va dirigir el Caftan Blau. I En aquest cas, una coproducció amb Barroc Espanya, i és això, un cinema molt, molt sensible i una pel·lícula d'aquestes que crec que pot sorprendre bastant.
3: Al cinema Catalunya de Ribes tenim un biòpic de Michael Jackson, no?
4: Sí, exacte. Michael Jackson amb sessió, amb versió doblada el dissabte i versió original diumenge, si no m'he fixat malament.
3: Suposo que aquí recomanaríem anar a veure l'original, no? En aquest cas, encara que sigui un actor, evidentment.
4: En casos de biòpic sempre és millor, sempre és millor anar a veure l'original, tot i que jo, la pel·lícula que està de Michael Jackson m'interessa entre poc i gens.
3: Entre poc i gens, eh? Sí, a mi Michael Jackson la veritat és que tampoc no és que sigui el meu cantant preferit, però bé, alguna de bona en té, eh? No ho negarem.
4: No, com a artista fantàstic, sí. El biòpic que n'han fet, doncs, bueno.
3: Ah, no està gaire aconseguit, eh? No,
4: bastant desastre.
3: Bueno, doncs res, després tenim aquí el Cine Alhambra de la Garriga, tenim el Diablo de Vista de Prada 2 també com el Comtal, tenim Michael també per segona setmana com el Cinema Catalunya de Ribes de Freser, i la que no hem parlat fins ara és aquesta que es diu Epic, no? Elvis Presley in Concert, sí, una festa, bueno. Elvis, això és una festa, no? Això no és un concert, no? O pel·lícula també,
4: sí,
3: veig.
4: No, és un combo, o sigui, és la pel·lícula, el biòpic d'Elvis que va fer Baz Luhrmann farà un parell o tres d'anys, i l'acompanyen en un concert abans, l'han conversat en un concert en directe d'una pel·lícula que es diu d'un grup que es diu Sin Reputación, que imagino que van versions d'Elvis Presley i altres versions de rock de l'època, i la projecció d'Elvis de Baz Luhrmann.
3: Per tant, tenim...
4: Una aposta molt, molt musical per l'Alan, sí. També amb Michael Jackson.
3: Exacte.
4: I el Diablo Vista de Prada no és musical, però vaja, també
3: encaixa bé. Ara ho anava a dir, Michael Jackson i Elvis Presley, el rei del pop i el rei del rock, no? Vull dir que fan doblet. Exacte. En aquest cas. A l'Alter de Torelló tenim Cinema Paradiso.
4: Sí, en aquest cas un clàssic. Vull dir, si no l'heu vista, doncs aneu a l'Alter de Torelló, perquè és d'aquestes pel·lícules que sempre es recordaran com una gran carta d'amor al cinema, i a més al cinema més de poble, cinema social. O sigui que és una pel·lícula preciosa, no, crec que no fa falta ni presentar-la.
3: I al Casal de Gràcia Manlleu no tenim res fins a finals d'aquest mes de maig, per tant ja anem directament a l'Esbarjo de Cardedeu, que tenim tres pel·lícules, en aquest cas Todo lo que fuimos... també tenim Regreso al Futuro i tenim Vainilla.
4: Sí, en aquest cas, o sigui, aquestes sessions especials que fan, Vainilla és d'aquestes experiències inclusives, diguem, amb la llum més tènua, amb subtítols, vull dir, no, això, un cinema infantil, el que s'anomena experiència inclusiva. A sessió de retrocine amb Regreso al Futuro, que també la solen fer un cop al mes, i Todo lo que fuimos, perdó, que és que la van posar a Ripoll la setmana passada, és una pel·lícula de producció palestina que justament narra la història de tot el conflicte d'aquest país, òbviament dintre el marc de la Guerra d'Israel, per tant és una pel·lícula molt d'actualitat.
3: I finalment al Cineclub Vic, el divendres fric, tenim El sentit de la vida, i el dimarts a Urxin, no? Si no ho dic malament.
4: Sí, correcte. El sentit de la vida en el marc del Cine Club Freak, pel·lícula, un clàssic dels Monty Pythons, una pel·lícula d'esquetxos absolutament sensacional. I el dimarts Urxin, que és una pel·lícula que va ser premiada al Festival de Cannes, a la secció d'En Certain Regard. I què és això? És un cinema que recupera una mica la tradició del cinema social britànic del free cinema de fa uns 40 anys o així, que parla bàsicament de la vida d'un noi desgraciat i de com intenta, doncs, trobar el seu lloc en el món i fer alguna cosa positiva de la seva vida.
3: Doncs fins aquí el cinema, Gerard. Vull dir, ja hem repassat una mica tota la cartellera d'aquesta setmana, les estrenes. Vull dir que ja t'acomiado i ens veiem la setmana que ve. Suposo que un altre cop amb l'equip titular, no? Amb en Joan Garcia, que esperem retrobar-lo de nou amb nosaltres.
4: Molt bé, sí, sí. No, segur que no té res greu i ja tornarà.
3: Exacte, no, no, no, ja us dic jo que no té pas res greu. Era un compromís professional. Va, una abraçada, Gerard.
4: Per tant, sí que és greu, doncs.
3: Ah, exacte, exacte. Si tu mires així, sí, exacte. Pot ser greu, sí, sí. Va, una abraçada, Gerard. Vagi molt bé.
8: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi veiem, com sempre, demà a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.
9: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
10: El nou FM.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Per recetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una cançó que defineix. Vinc de desafinades a quarts de dues.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: No sé on estar.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.